0: I acabo a l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell. Aquí s'ha produït l'incendi d'un vehicle, si està treballant, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, i també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs parlem ara del transport públic, perquè ara mateix les tempestes també estan provocant alguna afectació, en concret a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A més, a causa de les limitacions de velocitat establertes entre aquesta última estació i l'estació de França de Barcelona, la circulació de trens es fa amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens també poden registrar retards en aquesta línia. Circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa també d'una incidència, en aquest cas a la infraestructura, que afecta les línies R4 i R8. I ara sí, previsió del temps. Ens a la costa, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Avui, dia de molta precaució. Us ho estem repetint per activa i per passiva amb les tempestes, però compta també amb el vent. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui tindrem un reguitzell de fenòmens meteorològics. Els estem tenint ja a aquesta hora. De moment, pluges que han estat extraordinàriament locals, però algunes són bastant fortes, per exemple, pedregada a Terrassa, gairebé 50 litres per metre quadrat a Vilanova de la Geltrú, 40 en el cas de Cubelles. Aquestes tempestes que a hores d'ara cauen, però d'una forma molt passatgera, i la veritat sigui dita, bastant més local del que les previsions ens deien, que s'estan movent entre la Selva, Osona i la comarca del Ripollès. Noves tempestes al llarg d'aquest matí s'han de formar, això sí, a cavall del Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Mollanès, l'Anoia i també el Bages. Aquí, al voltant del mig matí, esperem alguna tempesta. Helena, no esperem que siguin generals. Per tant, molt possiblement, avui hi haurà més d'una queixa. També aquest vent, per una altra banda, que bufa amb ganes a l'Empordà i a l'Ebre. Vent sec, precaució amb el risc d'incendi. Aquesta tarda aquest vent continuarà bufant en aquestes contrades de Tarragona, també del sud de Lleida, la plana de Lleida, l'Empordà, i aquesta tarda amb algun xàfec local, però intens, que caurà sobretot al Prepirineu, a la Catalunya Central i una altra vegada a Barcelona, però d'una forma intermitent. I també hem de dir, Helena, per fi avui respirarem millor, s'acaba la calorada. N'estarem molt pendents de tot plegat a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats, ho dèiem, a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. Això mentre Protecció Civil ha enviat un missatge est-alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà, recordem-ho, fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
4: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i ja tenim, doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès. Estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges d'Esalert en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció a la població.
1: Com dèiem, el Baix Llobregat és una de les comarques afectades per l'avís de Protecció Civil per pluges torrencials.

0: La situació preocupa especialment a ciutats com Castelldefels, on ara fa gairebé un any s'hi van produir inundacions importants. Allà hi tenim els companys d'ETV, Toni López i Pau Pasqual. Bon dia, Pau. Quina és la situació ara mateix aquí? On ets tu?
1: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix imatge i situació inversemblant aquí a Castelldefels, perquè des de fa aproximadament uns 30 minuts que els núvols ja han escampat i la pluja ja ha parat. Però és cert que la previsió meteorològica s'ha avançat una mica al que es deia ahir, és que des de les 5 del matí als municipis més al sud del Baix Llobregat ja ha descarregat pluja bastant fort, però això des de 8:15 ha parat i, com sentíem a la previsió del temps, s'ha quedat una mica més al sud cap al Garraf. Però, com has recordat, Castelldefels és un dels municipis que, quan hi ha episodis de pluja, doncs té característiques més delicades aquí al Baix Llobregat, i per això des de l'Ajuntament es van aplicar restriccions més fortes de les indicades per la Generalitat, tancant els equipaments des d'ahir a la mitjanit, suspenent el mercat i també tancant les platges amb bandera vermella. Per veure com es viu, com es gestiona un dia amb aquests avisos de pluja aquí a Castelldefels, tenim el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler. Marc, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: M'imagino que en dies com avui, llevats des de ben d'hora i preparats per qualsevol situació que pugui venir donada la pluja.
2: Sí, correcte. Ja des d'ahir a la tarda vam començar a treballar des de tot l'Ajuntament, a partir de tota la previsió, quan es van vindre ja que teníem 5/6 d'alerta, que tenen que prendre totes les mides perquè avui, gràcies a Déu, no ha plogut tot el que he esperat, però que sigui un dia el més calma possible. Es van tindre que prendre mides, sobretot en el tema de la mobilitat. És molt important no tindre cotxes circulant. Castelldefels és un municipi que ens divideix l'autopista i la via del tren, i a la, per fer qualsevol cosa, la gent que creua per aquests ponts que tenim ara, que per exemple no tenim aigua, però se va tindre que fer un treball de neteja i un treball de que estiguin tots els col·lectors ben col·lectats per quan surti l'aigua vagi cap a fora. Aleshores es va tindre que treballar tot el dia i es van tindre que fer aquestes restriccions més que res per evitar la mobilitat i que la gent no estiguessin circulant si estiguéssim en un episodi d'inundació.
1: Volia aprofundir en això, Marc, perquè aquí és un dels passos a nivells entre els barris de la platja i del nucli de Castelldefels, que són els que acostumen a sortir a les grans imatges, sobretot als darrers episodis de pluja, el 2025 i el 2024, on sobretot en un vau haver de necessitar una bomba per extreure l'aigua els dies següents. Com s'ha treballat des d'aquells anys per estar millor i més preparats i doncs veure episodis com el d'avui, que tot i que no ha plogut tant, però que no hi ha hagut cap incidència en aquests passos a nivells que connecten les dues parts del municipi?
2: Bueno, sobretot que les bombes estiguin en funcionament des del principi i que només que comenci a caure aigua les bombes puguin evacuar tota l'aigua cap als col·lectors de la platja. És molt important que estiguin els cimbornals més nets, que l'aigua vagi directament, i també s'està treballant en un col·lector, per això vindrà més endavant, en un col·lector molt potent que treurà tota l'aigua en episodis més grans de pluja. Però també van ficar aquestes barreres perquè hi ha moments, com hem dit, el nivell freàtic aquí és molt baix, estem part de baix del nivell del mar, i si plou molt, arribaria un moment que sí que col·lapsaria. Llavors hem ficat unes barreres perquè si en aquests episodis tinguessin que tancar el pont i no poguessin passar, doncs que no quedi ningú cotxe al mig. Però sobretot és molt important que els col·lectors estiguin ben nets i que l'aigua pugui sortir bé cap al mar.
1: Doncs, Marc Soler, moltes gràcies per atendre'ns en un dia avui i explicar com funciona la prevenció en episodis de pluja.
2: De res, vosaltres, moltes gràcies.
1: Doncs, com dèiem, aquesta és la situació a hores de la Castelldefels i sobretot a la zona sud del Baix Llobregat, on els municipis doncs tenen aquestes circumstàncies més delicades. Ha descarregat des de les 5 del matí, pendents també de si poden tornar aquestes pluges, però que haurien d'anar baixant a partir de les 12 del migdia fins a les 5, que s'acaben les restriccions.
0: Gràcies, companys. Doncs, evidentment, Castelldefels, doncs, que de moment aquesta pluja ha caigut bé, ha sabut caure bé. Estarem, però, molt pendents perquè el dia encara tot just comença, tot just despunta i pot ser molt llarg. Desplacem-nos, doncs, ara el nostre focus d'atenció cap al Vallès Occidental, concretament a la ciutat de Terrassa, on també allà s'esperen fortes pluges al llarg d'aquest matí. Volem comprovar si ja ha plogut i com s'ha preparat la ciutat. i ho fem, està clar com sempre, establint connexió amb en Joan Carles López i la Marina Salvador de Canal Terrassa. Bon dia, Marina. Explica'ns, aquí de moment no portes paraigua, vol dir que o no plou encara o ja ha plogut o ho ha de fer. Explica'ns.
3: Bon dia. Doncs a les 7 del matí ha començat a ploure aquí a Terrassa seguint les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, però de moment ja veieu que sembla que el temporal ens ha donat una treva. L'alerta, com sabeu, és màxima per risc de pluges i inundacions i se situava l'episodi més intens fins ara a les 9 del matí. Però com dèiem, sembla que de moment ens ha donat una treva aquí. Queda activat el pla d'emergència municipal i també s'activen doncs, les restriccions indicades per la Generalitat, concretament les que va anunciar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre elles, el tancament dels centres educatius i la suspensió de les classes, tant d'escoles, instituts com universitats. Una restricció que ens afecta aquí al Vallès Occidental, però també al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i Baix Penedès. Per tant, de moment, tot i que no plogui, es demana que no ens deixem guiar per la nostra intuïció i que seguim les recomanacions indicades per evitar possibles situacions de perill.
0: Gràcies, Marina. Interessant, eh? Interessant, perquè encara que no plogui, les restriccions es mantenen i això és bo de tenir-ho en compte. L'episodi de temps violent, ho sentíem, doncs, anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre el juny i l'agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Deixem de moment de banda l'episodi pluges per parlar-vos, per explicar-vos que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
4: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
5: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
6: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
0: Des del departament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que tot i les protestes no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, passant per l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
7: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
0: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i també de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més, de fet, de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
9: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
7: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
8: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
0: Deu minuts i arribarem a 9:15. És una de les notícies que us estem destacant avui. Brussel·les presenta la nova llei d'habitatge assequible. Ho farà avui, un reglament que fixa criteris comuns perquè les ciutats puguin limitar el lloguer turístic o restringir la compra d'habitatges que no són residència habitual. L'objectiu és reduir la incertesa jurídica, evitar litigis i donar cobertura a les ciutats que intenten frenar la pressió del mercat. Què implica aquest marc europeu i fins a quin punt pot ser útil? Ho analitzem tot seguit amb Pablo Feu, que és advocat especialista en urbanisme i habitatge. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia.
0: Què és exactament el que Brussel·les aprova avui? Quina funció té aquest reglament i què aporta que fins ara no teníem?
10: Bé, és un reglament que el que fa és fixar unes condicions homogènies en tot l'àmbit europeu, perquè quan els estats ho decideixin es puguin crear zones d'habitatge tensionat. Exactament igual que ja existeix a Catalunya i a l'estat espanyol amb la llei de l'habitatge. De fet, és un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
0: Vostè ho deia, Catalunya ja té aquestes zones tensionades i una normativa pròpia. De fet, el model que presenta Europa és una còpia del nostre. Per tant, la pregunta és en què ens ajuda a nosaltres, què reforça o què pot canviar en el cas de Catalunya o fins i tot d'Espanya, doncs?
10: Bé, canviar poca cosa. El que sí que fa indiscutiblement és reforçar el que Catalunya i està fent. És a dir, el que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures. Això és bàsic, perquè fins ara sembla que es negui, quan és una situació objectiva i real. I el que està dient és que s'han d'adoptar en aquests àmbits, en aquestes zones tensionades, s'han d'adoptar mesures ja, perquè és urgent. I aquestes mesures són dobles. Una, limitar les rentes de lloguer, com ja s'ha fet a Espanya, i l'altra, que no s'ha fet a Espanya i que es proposa fer a Catalunya, limitar les compres especulatives. Per tant, el que està fent és donar la raó als països, com Catalunya, que estan sent pioners en aquestes mesures que s'adopten. I això és importantíssim, perquè sembla que nosaltres estem parlant de ciència-ficció quan estem intentant regular aquestes coses. I no. O sigui, la Unió Europea el que està dient és que la situació és tan greu en tot l'àmbit europeu que és perfectament lògic que s'adoptin aquest tipus de mesura. Per tant, reforça el que està fent Espanya i Catalunya, que estan sent pioneres en l'adopció d'aquestes mesures.
0: Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, en resum el que hem entès doncs, és que aquesta ha estat una petita victòria d'aquelles ciutats que s'han mantingut fermes en aquesta qüestió. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
10: Gràcies a vostès, molt amables.
0: Arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong per lesió i Eric Garcia per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
11: Yo creo que no hi ha més motivació que hagi dit la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Payor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre.

arribarem a 8:45 des de Sant Sadurní d'Anoia, perquè els carrers d'aquest municipi de l'Alt Penedès han acollit, de fet ho van fer ahir, la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses, de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant amb el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Ara mateix, els xàfecs estan provocant algunes incidències i retards a Rodalies, així com a l'aeroport del Prat. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
6: Doncs tenint en compte les circumstàncies, repassem quina serà l'evolució d'aquest episodi de pluges torrencials de cara a les properes hores. Ho fem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia de nou, Lluís Miquel.
8: Bon dia, Helena. Doncs aquestes tempestes que ja s'han anat produint, també ens ho comentàvem des de Protecció Civil, però ha de quedar clara una cosa. De moment la situació no està sent tan destacable com deia les previsions. Dit això, sí que hi ha alguns racons on està plovent bastant a hores d'ara. Per exemple, hi ha un nucli de tempesta bastant intens que es mou aproximadament entre la ciutat de Berga i la de Ripoll. Per tant, aquesta zona del Prepirineu sí que té tempestes destacables a hores d'ara i encara l'anirà tenint al llarg d'aquest matí. Aquestes tamborinades més fortes, ja diem, a cavall del Berguedà i del Ripollès. Les tempestes que hi ha a hores d'ara sobre el mar continuaran allà, per tant, fins i tot moltes clarianes. A l'àrea metropolitana, que és on en teoria havia de ploure més, però sí que la possibilitat de xàfecs encara continuarà fins al migdia. arrencant aproximadament de l'Alt i el Baix Camp, sobretot ja més al Tarragonès, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia i la comarca del Mollanès. Helena, tempestes fortes, però molt passatgeres, molt locals. Probablement molta gent ni se n'enterarà d'aquesta pluja. També alguna tempesta arribarà fins a la Costa Brava, a hores d'ara a tocar del Montgrí. Està plovent amb ganes, però tot això passa de seguida. I ens quedarà una tarda, doncs, amb algun xàfec una altra vegada, sobretot al Prepirineu, comarques de Barcelona. Però la veritat, i amb la mà al cor, aquesta previsió que teníem ahir de fortes tempestes tan generals a la costa barcelonina, sembla que avui fa una mica de bluff. Per sort, per altra banda.
6: Gràcies, doncs, per les puntualitzacions, Lluís Miquel. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. Buscarem la reacció d'un dels puntals de la comunitat educativa, com són les famílies dels alumnes, en conversa amb la directora de l'entitat que les agrupa a Catalunya, Lidón Gasull. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la importància d'aquesta regulació.
9: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries, i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
6: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. En l'àmbit de la mobilitat, sí que estan afectant a diverses línies de rodalies i també provoquen retards a l'aeroport del Prat. Els trens que circulen per la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona registren també retards per una incidència que afecta el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat, segons ha informat Adif. Les demores són d'uns 20 minuts. Això, mentre Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni tampoc essencials s'allargarà fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: No acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens pugui donar la sensació de que no el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es vegi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyar de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones. A les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals...
6: Volem comprovar sobre el terreny quina és la situació a aquesta hora del matí a les comarques afectades per l'avís de protecció civil. Ens fixem ara mateix en Sabadell, al Vallès Occidental. Allà hi tenim la Mila López i el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Es nota ja al carrer l'efecte de les restriccions o no?
10: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que creieu-me que es nota, i es nota bastant. De fet, nosaltres estem aquí en un dels punts de Sabadell on hi ha més trànsit, especialment en dia laborable. Estem a la zona de la Gran Via, en un dels punts d'entrada a Sabadell. I aquí darrere meu, normalment, hi ha una forta acumulació de cotxes i fins i tot algunes restriccions, especialment a aquesta hora del matí, en l'hora d'entrada a les escoles. Però ara mateix sembla pràcticament un dia d'estiu, un dia de poca afectació, un dia de poca gent, i tot és degut a aquestes restriccions, degut a la previsió dels aiguats. Sí que hem de dir que, almenys de moment, ara mateix aquí no està plovent. Sí que és veritat que estava previst que el gruix fort de la tempesta arribaria entre les 9 i les 10 del matí. De moment, aquí ara mateix no plou. Sí que durant la matinada ha plogut una mica, però almenys no està caient tot el que estava previst en aquesta hora. Què s'ha fet per tal d'intentar evitar al màxim possible els danys previstos per a aquesta tempesta? Doncs l'Ajuntament de Sabadell el que ha fet és tancar els equipaments municipals, així com també ha tancat tots els parcs i jardins de la ciutat. A banda, també s'han clausurat els accessos a les zones del riu Ripoll, que són aquelles zones inundables, i s'ha demanat a la ciutadania que, encara que no s'hi pugui accedir amb cotxe, també eviti desplaçar-s'hi a peu o amb bicicleta, per tal de prevenir al màxim possible algun accident que pugui ocórrer en aquell espai. Com ja comentàveu, també s'han tancat tots els centres educatius, els serveis socials dels ajuntaments, les activitats sanitàries que no siguin essencials, així com les esportives de l'exterior. De fet, el propi ajuntament demanava molta prudència a la seva ciutadania i també recordava que la zona del Rodal d'aquí a Sabadell continua estant prohibida a conseqüència de les restriccions per la pesta porcina africana. Ahir els ciutadans tant de Sabadell com del Vallès Occidental van rebre aquest és l'alerta, aquesta notificació de les pluges intenses que hi havia durant el dia d'avui, i sobretot recorden que avui serà un dia molt complicat, o es preveu que sigui un dia molt complicat, aquí a la capital vallesana.
6: Gràcies, doncs, Josep. Es constata de moment per les zones que estem trepitjant que aquestes pluges no són tan fortes com es preveia. Les previsions són unes, el temps, com sempre, fa el que vol. També estan molt pendents del cel, però a l'Alt Penedès, una d'aquestes 5 comarques afectades per l'avís de protecció civil que, recordem-ho, ha implicat, entre altres coses, el tancament d'escoles o la reducció de l'activitat als centres hospitalaris. A la seva capital, a Vilafranca, hi tenim el Carles Morgades i l'Eric Guijarro de Penedès Televisió. Bon dia, Eric. Ja ha plogut al llarg del matí o encara sou a l'espera de que plogui en aquest punt de Catalunya?
11: Molt bon dia. Doncs aquí a la capital de l'Alt Penedès sí que ha plogut. S'ha produït un episodi de pluja certament intensa. Han caigut 25 litres per metre quadrat en la franja de mitja hora entre un quart de 7 del matí i 3 quarts. Però la realitat és que a aquesta hora del matí doncs no plou. En aquests moments, situació totalment normal, tranquil·la. Sí que és veritat que amb aquest risc alt de pluja, que encara doncs podria donar-se al llarg de les properes hores, de fet aquest risc risc. Aquesta alerta està activada fins a les 5 de la tarda, però de moment, mirant al cel, situació molt tranquil·la. El que sí que volem fer doncs, és remarcar no, aquestes precaucions que s'han de tenir en compte en aquestes hores mentre duri l'alerta. I, per tant, tenim amb nosaltres el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, el senyor Jordi Junyent. Jordi, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Sobretot això, no? Remarcar que durant aquestes hores tenir present que s'han de seguir les precaucions.
12: Recomanacions bàsiques de que la gent no travessi rieres, que vigilin en llocs on es creuen les rieres, que no hi ha hagut aigua, si s'eviti passar en cotxe perquè poden venir allaus d'aigua i, bueno, i pot ser un perill. I després també com a recomanacions, qualsevol problema que tinguin, la gent que truqui al 112, i com altres recomanacions seria tot el tema dels pàrquings soterrats, si veuen que han tingut algun problema d'aigües, que vigilin primer, perquè el primer és salvar la vida i no el cotxe. I res, nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta, i esperem que bueno, aquestes previsions no es compleixin tant en tants litres, no?
11: Sobretot remarcar que sí que hi ha hagut aquest episodi de mitja hora, que ha caigut una pluja certament intensa, però més enllà d'això, sense incidències, no?, aquí a Vilafranca.
12: No hi ha hagut cap incidència, eh? Aquí he parlat amb l'hospital, estan funcionant amb normalitat, i, bueno, esperem que no es repeteixi els fets que van passar fa un any, que sí que ens va tocar molt a prop.
11: Doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps i sobretot doncs, el que dèiem, no? Tornar a constatar que de moment situació molt tranquil·la aquí a Vilafranca, tot i que el risc i l'alerta es manté fins a les 5 de la tarda, moment en què ja doncs, aquesta previsió de pluja intensa sembla que anirà menys.
6: També aquí doncs, la pluja ha passat d'alguna manera de puntetes, però el dia encara és llarg i, evidentment, aquesta tempesta o aquesta previsió que estava centrada en 5 comarques pot acabar desplaçant-se, com dèiem i sentíem, cap al nord de Catalunya i cap al Ripollès.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
6: El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
13: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
6: I en aquest context han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor de l'última dècada. Hi ha mals resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de les OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
15: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
16: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
14: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
6: Volem analitzar tots aquests aspectes amb les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC. Ens acompanya la seva directora, Lidón Gasull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
6: Us sentíem ara mateix Espanya cau en la, de manera històrica en l'informe PISA. No sé, sobretot en lectura i en matemàtiques, no sé quina valoració en feu, encara que Catalunya n'hagi quedat realment exclosa. No sé si haguessin fet bé les proves aquí, com ens situaríem, amb quin arc ens situaríem, però en tot cas, què ens indiquen aquests resultats del sistema general educatiu d'Espanya, del nostre país, en definitiva?
17: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim, hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu, evidentment.

0: altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que, per tant, ens cal actuar.
1: I com valoreu la reacció de la consellera Niubó al respecte? De fet, ha evitat fer-ne una valoració de cara. Això sí, el president Illa compareixerà el proper 23 de setembre per parlar-ne, però ha insistit en menys pantalles i més lectura. No sé si compartiu aquest diagnòstic. Què li exigiríeu en aquest sentit a la consellera?
0: Bé, respecte a no valorar les proves, creiem que és correcte, creiem que no es poden valorar uns resultats on no ha participat una part molt important de l'alumnat i que també és el percentatge que potser també fa variar el resultat d'aquestes proves. Sí que pensem que cal avaluar molt bé què necessita el sistema educatiu per millorar en comprensió lectora i en competència matemàtica. Crec que no és suficient sortir i dir menys pantalles, sinó que hem de veure què realment necessita el sistema perquè poder, evidentment, que el tema de les pantalles o la tecnologia, el tipus d'ús de tecnologia que se'n fa pot ser una conseqüència, però n'hi ha d'altres de conseqüències que segurament s'han de poder abordar, no? I per tant, nosaltres creiem que el que s'ha de fer és un diagnòstic seriós, no? I veure quins mecanismes s'han d'introduir per revertir aquesta situació. Ens sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
1: Doncs caldrà fer-ho i suposo que ben aviat li don gasull. Gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: És una notícia que acabem de saber. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys al càrrec. La Conselleria d'Interior ho anunciarà avui mateix en una compareixença prevista a 11:15 d'aquest matí, així com els canvis al departament i l'ascens de qui serà segurament el seu relleu, la primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra, molt probablement la comissària Sílvia Catà. La sortida de Trapero arriba després de 2 anys complexos en l'àmbit policial, com la lluita contra la multa i reincidència i la persecució de les armes blanques, a més de les crítiques per agents infiltrats en assemblees de mestres i la introducció de policies a les escoles. Una notícia, doncs, que tindrem, ens tindrà pendents tot el dia d'avui també. I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible, que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya i que servirà per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
3: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
1: Doncs ara toca els esports, és el torn de la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui que arrenca la Champions al Camp Nou.
4: Sí, el Barça rep el Feyenoord neerlandès. L'equip de l'ex blaugrana Giovanni Van Bronckhorst serà a partir de 6:45 en la primera jornada de la fase Lliga. Les úniques baixes que té Hansi Flick per aquest partit són les de Frenkie de Jong per lesió i Eric Garcia per sanció. Els blaugranes, líders imbatuts a la Lliga, afronten la competició amb la motivació d'aixecar la 6a orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
5: Yo creo que no hi ha més motivació que hay que dir la Champions per guanyar. Yo creo que tot l'equip està motivat al final.

0: Final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Triomf de l'Europa i eliminació de l'EM en la primera jornada de la Copa de la Reina. Les gracianques es van endur la victòria als penals després que el partit acabés amb empat a un. Barreiro va avançar les lleidatanes al primer temps i Naroa ja a la represa va tornar a igualar el marcador. L'encert de les barcelonines des dels 11 metres va acabar decidint l'eliminatòria. I el Barça d'handbol comença avui la defensa de la Champions. Rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups, un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i ibèrica. Doncs aquest partit serà a 3:15, per tant els culers que ho desitgin avui tenen doble cita. El Camp Nou primer, a 6:15 i a 9:15 l'handbol.
2: Gràcies, Cristina. Actualitat, la dels esports. Però també molt pendents avui del cel, de les pluges, d'aquesta tempesta. Veurem si arriba o no. I en tot cas també del Departament d'Interior amb aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Adéu-siau, fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: S'han activat una 50 de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb els policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
6: Molt bon dia, salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Què tal, com esteu? Us saludem en aquesta edició, en aquesta jornada d'avui dimecres. Bueno, els dies van ja passant al calendari i certament ahir estàvem a l'expectativa de que passés alguna cosa important meteorològicament. La cosa s'ha allunyat una miqueta de casa nostra aquesta vegada, però bueno, totes les previsions i les alertes ens posaven en situació de fortes pluges. Bueno, sigui com sigui, avui tenim un cel doncs, que indica el que hi ha una miqueta, però que bueno, també ha modificat i molt la jornada d'avui, perquè es van cancel·lar ahir a la tarda amb aquests comunicats doncs, a les escoles, i segurament que això doncs, també afecta en el teu dia a dia. Nosaltres arribem amb aquesta 1:10:13, que com sempre us acompanyarà fins la 1 del migdia. Penúltima edició, perquè ja aquesta franja matinal després de la setmana que ve doncs, tornarà a poc a poc a la seva normalitat, i ja amb el retorn de la programació i amb la calaixera com a cap davant de la programació de matinal. Salutacions de Marga Márquez. D'aquí una estoneta ens centrarem amb el que avui ens toca, amb la jornada que marca el calendari, i així ens situem, el que ens dirigeix una miqueta aquesta jornada. I després, doncs, com sempre, toca fer una ullada a la informació amb aquesta brisa de matí que ens porta el que hem de saber d'estar informats pel que fa a les notícies locals de comarca nacionals i també d'última hora. Una repassada també als titulars dels diferents diaris i premsa de Catalunya i de província. I també doncs, estarem una miqueta pendents d'aquesta previsió meteorològica. La música, tan present com sempre, amb el disc que avui ens acompanyarà, i també amb el nostre punt de versions, així com tota la música que ens acompanya aquestes setmanes i que marquen aquest estiu, el passat de fa diferents dècades també. Gràcies així per acompanyar-nos en aquest matí que, com sempre, ha d'arribar i ha de començar pel que fa a nosaltres amb bona música. Gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts a Ràdio El Vendrell. Salutacions de Marga Márquez.

Doncs amb la música dels Pets, que sempre és una molt bona proposta musical, és moment d'obrir doncs aquesta jornada ara, doncs amb un horari a més encara de vacances. Bueno, avui 9 de setembre celebren diverses efemèrides globals de gran rellevància, entre els que, com sempre, destaquem els dies internacionals. Avui és el Dia Internacional Mundial de l'Agricultura, una jornada dedicada a reconèixer la feina de les persones que cultiven la terra i donar visibilitzar els reptes del sector, com ara l'adaptació al canvi climàtic i també la seguretat alimentària global. Avui és el Dia Internacional per protegir l'educació dels atacs, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat de garantir entorns educatius segurs en zones de conflicte. I avui és el Dia Mundial del Vehicle Elèctric, una iniciativa per impulsar la mobilitat sostenible i conscienciar sobre l'ús del transport zero emissions. També celebra el Dia Internacional de la Confederació sobre els Trastorns de l'Espectre Alcohòlic Fatal, dedicat a la prevenció dels danys que l'alcohol pot causar als fetuts durant l'embaràs. I altres curiositats també regionals. Avui és el Dia Internacional del Sudoku, una data escollida pels amants del trencaclosques en unió matemàtica amb el número 9 pels quadrats del 9x9. També és el Dia dels Serveis d'Emergència, que celebra principalment al Regne Unit per fer homenatge als cossos de rescat i resistència. Avui, 9 de setembre, també celebren diverses festivitats religioses a Catalunya. Però també fem una ullada als sants i santes del dia. Bueno, pel que fa a les principals celebracions a Catalunya, avui es celebra la Mare de Déu del Claustre a Solsona, que es venera la imatge romànica del segle XII de gran valor artístic i històric. És la patrona de la ciutat. Sant Pere Claver Prevera, a Verdú, nascut a Verdú a l'any 1580, va ser un missioner jesuïta conegut com l'apòstol dels esclaus. I els sants del dia ens diu que avui és Sant Felicià, Sant Jacint, Sant Gorgoni de Roma, Sant Sirià, Sant Alexandre, Sant Anastàcia, Sant Adomar, Sant Jaume de Cirer i Santa Maria del Camp. El 9 de setembre també marca un esdeveniment de rellevància per el que fa a la història política, cultural i social de Catalunya. El 1835 es va fer la creació política, es crea la Junta Provincial Superior Governativa del Principat de Catalunya, un organisme clau per l'autogovern català durant el context de la Primera Guerra Carlina. I el 1932 es fa l'Estatut de Núria. Les Corts de la Segona República Espanyola aproven l'Estatut d'Autonomia a Catalunya, fet que va significar la reinstauració oficial de la Generalitat a Catalunya. Aquest esdeveniment històric va provocar que l'endemà més de 300.000 catalans es desplacessin a Barcelona per celebrar la ratificació. I a l'any 2022 hi va haver un col·lapse ferroviari, una greu fallada en el sistema de telecomunicacions de DIF a l'estació de França. Va provocar un autèntic caos a Rodalies de Catalunya, deixant milers de passatgers atrapats en tots els trens en circulació. I bueno, la situació meteorològica està una mica que no sap ben bé què fer. Cert és que nosaltres ahir teníem una situació almenys marcada per les alertes que ens van enviar i la cosa, doncs, com heu pogut comprovar a través dels mitjans de comunicació, no ens ha agafat fora de joc. Doncs la previsió per avui ens diu que el cel presentarà una alternança de núvols i clarianes durant el matí. I pràcticament doncs, tindrem un matí ennuvolat que anirà començant a obrir-se un cel més clar cap a la tarda i nit. S'ha registrat un descens moderat de les temperatures respecte al dia d'ahir i això doncs, fa que la situació sigui una mica amb una sensació tèrmica més agradable. Així que avui ens hem despertat amb un ambient notablement més fresc, un cel que juga a fer doncs, núvols gruixos amb clarors. I després d'aquestes setmanes de calor, doncs, la veritat és que hem viscut una jornada que ens feia falta.
A la tarda hi haurà nuvolades en augment. A mesura que avanci al migdia, els núvols agafaran cert protagonisme, tot i que es preveu una tarda força tapada per nuvolades compactes. El risc de precipitacions, per el que marca la previsió, és que serà molt baixa. Així que, de totes maneres, haurem d'estar atents als darrers avisos meteorològics i també la previsió meteorològica que, com ja sabeu, podeu trobar a través de tots els canals oficials. Doncs aquesta ha estat la primera ullada que li fem al dia. Avui tindrem un programa de molta música en català. Mira, avui m'he aixecat així. Sentim els Svetlana amb el seu Cariño.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Doncs ara és moment de fer, com sempre, el nostre punt d'informació pel que fa a les notícies de casa nostra i també de comarca, i una mirada més àmplia cap al món i també les portades dels diferents diaris de Catalunya. La notícia amb la que avui arrenquem és, evidentment, el que marca el calendari, i és que el curs escolar 2026-2027 ha arrencat aquest dimarts amb un total de 5.500 alumnes al Vendrell, repartits entre educació infantil i primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i les escoles bressol amb 350 alumnes. A aquests caldrà sumar-li la setmana vinent 1.200 alumnes més de la formació professional. Des de l'Ajuntament del Vendrell ja s'ha explicat que les xifres de l'escolarització són similars a les del curs passat. Això es deu a que la matrícula viva, que compensa el descens de natalitat dels darrers anys, el curs ha començat amb un col·lectiu docent, encara que lluita per reivindicar diferents millores, com ara les més dotacions de l'escola inclusiva, una reducció de les ràtios i unes actuacions de salaris. Per això s'ha convocat una vaga per aquest primer dia, que ha tingut un seguiment desigual. Al Vendrell, on més s'ha notat la vaga, ha estat en els instituts secundaris, mentre que als centres de primària s'ha prioritzat l'atenció als alumnes amb la primera jornada. A més, un altre aspecte destacat d'aquest inici del curs, pel que fa a l'escola Bressol Mestral, és que ja té totes les aules climatitzades. El passat mes de juliol, nombroses famílies i docents van mostrar el seu malestar per les elevades temperatures al seu interior. La regidora d'Educació, Sílvia Vaquero, ha explicat que aquesta actuació forma part del pla de climatització de les escoles Bressol que s'impulsa des del 2023 i que ha suposat una inversió de 104.500 euros per part del consistori. Des de la regidoria s'ha afegit que només queda pendent acabar de climatitzar algunes àrees de l'escola Bressol al Puig, una actuació que es preveu executar abans de que comenci el segon trimestre. I Enric Llorenç ja forma part del nou, ja és formalment el nou president dels Pastorets del Vendrell. Així ha rectificat per unanimitat aquest dilluns al vespre a l'assemblea de l'entitat, després de que assumís el càrrec de manera interina arran de la mort d'en Josep Maria Bargalló. Fa un parell de mesos. Entre els reptes, modernitzar i administrar l'associació i mantenir viu l'esperit de qui durant dues dècades fou la seva cara més visible. Amb un sentit minut de silenci en record de l'inoblidable Josep Maria Bargalló s'engegava aquest dilluns al vespre a l'assemblea encarregada de ratificar ara ja formalment Enric Llorenç com a nou president dels Pastorets. Ha estat una tria aprovada per unanimitat que tindrà ara per endavant una difícil tasca de substituir una figura cabdal en la llarga història de l'entitat. Un autèntic repte que la nova junta agafa amb il·lusió i amb molta responsabilitat. I com ja és tradició, l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell ahir celebrava la seva gran festa, el seu gran dia d'Extremadura, coincidint amb la festivitat oficial. Aquesta comunitat ha fet un acte que servia per recordar els arrels i les tradicions de molts dels veïns i vinguts d'aquestes terres que miren de mantenir viva la seva cultura a la distància. La festa del Dia d'Extremadura ha omplert el local de l'Associació Cultural aquest dimarts a la tarda. Molts socis i sòcies de l'entitat s'han volgut gaudir i estar en aquesta data tan important que serveix per recordar les arrels i les tradicions de la seva terra i mantenir-les vives encara que sigui a la distància. Després de la projecció d'un vídeo sobre les tradicions d'Extremadura i del Parlament de les Autoritats, que ha comptat amb la intervenció de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, s'ha destapat un mural que ocupa la part posterior de l'escenari del local i que representa la unió entre la terra extremenya i el poble del Vendrell. Durant l'acte també s'ha donat a conèixer els nominats del Premi Encina de Plata, que trien els mateixos socis de l'entitat. Ara un jurat valorarà els cinc finalistes, i el guanyador es donarà a conèixer el 3 d'octubre. La interpretació dels himnes oficials de Catalunya i Extremadura i el Vino d'Honor han posat un punt i final a la festa.
Doncs aquestes són notícies pròximes, també més recents, i ara és moment de fer una ullada, en aquest cas, com sempre, a les portades dels diaris. Comencem amb la portada del Periódico de Catalunya, que ens diu: Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història. Els alumnes retrocedeixen en un curs en comprensió, lectura i quasi un altre en matemàtiques. L'OCDE atribueix la debacle al canvi d'hàbits per la proliferació de les pantalles. També es diu que els experts aconsellen prioritzar els dictats a primària i fer un millor ús de la IA. També ens parla, amb la fotografia il·lustrativa, de que tornada a l'escola a bategades. El curs arranca amb una vaga de seguiment discret i la suspensió avui de les classes a 5 comarques per la previsió de fortes pluges. També ens diu que els primers parcs de bactèries de Catalunya estaran a punt al... de bateries, estaran a punt el proper 2027. Aquestes instal·lacions són claus per donar seguretat al sistema energètic dominat per les renovables i evitar apagades. El Suprem frena el dret al vot dels nacionalitzats amb l'anomenada llei de nets. L'alt tribunal el considera el fet que acreditin que som descendents d'exiliats espanyols. També ens parla de que els Mossos atenen dos menors més pel el crim de Manresa, i el govern audita per primer cop els museus catalans davant de l'onada de robatoris. I també ens diu que Javier Bardem i Penélope Cruz presents en la catifa vermella del Festival de Venècia. També ens anem amb més notícies, i en aquest cas amb la portada de La Vanguardia. Diu que Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA. L'OCDE atribueix el retrocés, que és mundial, a la falta de lectura dels alumnes, la influència del mòbil i l'absència de reforç. També ens diu que la crisi humanitària conquista a Ceuta a falta de places. També ens diu que punxada a la vaga de professors, que només va seguir el 12%. Grups de docents van tallar el trànsit als accessos a Barcelona. El Tribunal Superior paralitza cautelarament els efectes electorals de la llei dels nets. I també ens diu que l'APC7 toca sostre amb un 45% més de trànsit. També amb una fotografia on te podem veure Javier Bardem i Penélope Cruz, ens diu que glamour espanyol a la mostra. I anem en busca, en aquest cas, dels diferents diaris, com és en aquest cas la portada del diari Ara, que ens deixa en portada aquesta notícia. Diu que proves PISA, emergència educativa. Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Catalunya no despunta malgrat haver-se accedit excloent alumnes. El Regne Unit és l'excepció en un context que retrocedeix general de la OCDE. També ens diu que suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa al Vallès Occidental i el Llobregat entre les comarques afectades. El rei es va reunir amb Robles per abordar la crisi de Ceuta. La trobada es va fer amb comandaments militars dilluns passat. També ens diuen la seva portada de que el Barça, més golejador, aixeca el teló a la Champions. Lamil, Cubarsí i Rodri a la llista de finalistes per la pilota d'or. Anem a buscar de la informació que en aquest cas ens apropa a la portada del diari de Tarragona. Espanya ho suspèn tot segons l'informe de PISA. Una trobada en la comprensió lectora i matemàtiques. Només els països asiàtics es salven de la debacle que afecta a tot Occident. També ens diu que, parlant de meteorologia, és alert en el Baix Penedès per pluges intenses durant tot el dia. Classes suspeses en 5 comarques catalanes. També ens diu que els carrers es van omplir de groc. Les reivindicacions es van centrar en els salaris, les ràtios, la calor, les aules, l'educació inclusiva i la falta general de recursos. Tarragona diu que aval general d'empresaris i societat civil a l'aparador nacional de la Rambla. Reus ens diu que els centres de cul dels evangelistes ja igualen els catòlics. I pel que fa a Cambrils, diu que celebra
celebren la seva festa major amb sàtira dels balls parlats. Aquestes són les notícies de les portades dels diaris. I com sempre anem en busca d'aquestes últimes notícies, notícies d'Espanya. Feijóo acusa Sánchez de no ser un president lliure després de la crisi de Ceuta. Si el Marroc canta, vostè se'n va, diu. Les fortes pluges posen en alerta a Catalunya, que suspenen les classes i fan restricció de mobilitat a 5 comarques. Trapero dimiteix com a director general de la policia de Catalunya. I també ens diu que Ceuta en directe tota l'hora de la crisi migratòria. Altres notícies del món ens diu que que 25 anys de l'11S, documents i televisió ofereixen les converses enregistrades dels controladors aeris i militars. Xina, el gegant silenciós que controla el producte mundial dels cotxes elèctrics gràcies al monopoli tecnològic. I també ens diu altres notícies d'economia. Diu que els pilots van pensar avortar l'aterratge en l'accident de l'avió de càrrega Amazon que va deixar 5 morts a Miami. Més notícies pel que fa també a l'economia. Diu que Trump aguditza la seva guerra comercial amb Canadà i proveeix la importació de productes làctics, alcohol i motocicletes. I per últim, és moment de fer una ullada a la nostra comunitat i ens anem cap a Catalunya, el que més destaca en aquests moments. L'aeroport del Prat recupera a poc a poc l'activitat després de 30 vols cancel·lats per les tempestes. Suspeses les classes i es restringeix la mobilitat en 5 comarques per pluges intenses. El Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Oriental, l'Alt i Baix Penedès, on ha plogut amb més intensitat. L'alerta per temps violent es trasllada cap a l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l'Estany. També ens diu que canvis als Mossos. Relleu en la cúpula policial. Trapero dimiteix i Ferran López n'assumeix la direcció. També ens diu que més d'un milió d'alumnes tornen a les escoles en un inici de curs insòlit a Catalunya. Pel que fa a altres notícies, ens diu que el govern aprova el pas tècnic del sostre de despesa del 27. Detinguts dos menors per la mort violenta d'un home a Manresa. I que els Jocs Goodman impulsen l'esport en la rehabilitació de lesions medulars. Per últim, altres notícies, diu que Catalunya millora les PISA gràcies a la mostra d'invalidesa. Una mostra invalidada. I el temps de la calor extrema, temperatures violentes i a una clatellada tèrmica. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Doncs anem a regalar-nos sentir bona música després del nostre primer punt d'informació. Després de sentir Ella Baila Sola, Marta Marília, amb un dels seus èxits que les van marcar en la seva trajectòria musical, Parece Mentira. Ara ens quedem amb aquest tema que compartia Diego Torres i Estopa, La Última Noche.

escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, aquest matí que estem donant pinzellades d'estiu, certament li queda poc. De fet, ara ja amb la tornada al col·le, no, l'estiu no s'ha acabat, però que sí que marca, doncs, un pas ja diferent, encara que l'estiu li queden, doncs, bons dies, i després que arribarà aquell famós estiuet de Sant Miquel. Però aquí el que ens hem proposat, el que ens proposem encara aquests dos dies d'estar amb vosaltres, és sentir bona música i temes que també ens han acompanyat a l'ullar de diferents estius. L'any passat, Enrique Iglesias i Pitbull arribàvem amb aquest tema que es diu Te Amo Bien, amb la col·laboració també de Jan Bicho.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Ens acostem al punt de les 11 del matí i, com ja sabeu, aquestes setmanes ens agrada fer una mirada cap a cançons que han tingut versions. I hi ha hagut una miqueta de tot, inclús que cançons que han superat, versions que han superat a l'original. Bueno, avui ens quedem com a punt anecdòtic a un artista que el tema es va fer més famós que, bueno, en si el tema de l'artista que feia el cover doncs arriba d'una versió que no era tan famosa. Bueno, us poso en circumstància. El tema Nobody Else de René Froger és un tema que sonava molt als 80 i als 90. L'holandès el va posar de moda cap a, per aquella època, en si va ser el 1990. Era un single que va tenir molt èxit des del disc Midnight Men. Bueno, pues una miqueta més tard, un jove Chayanne arribava captivant a tots els mitjans de comunicació. Com ja sabeu, Chayanne en primera instància el vam conèixer com a ballarí, però quan va destacar realment i tots sabíem qui era,

igual esteu aquí amb un ronrom al cap, no hi ha que veu d'agafar el pas. Bueno, pues, perquè no us quedeu amb aquest ronrom al cap, jo us trec del dubte. I anem en busca del tema original de René Froger. Amb això ens apropem ja cap al punt de les 11 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la Festa Major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Benvinguts a la segona hora de Déu, de Ona Déu 13, que arranca la nostra nova cita, la nostra nova hora en aquesta jornada. Avui el temps és raro, mirar per la finestra i veure

Bueno, i a més és que aquí avui teníem la finestra així tancadeta, perquè més tard entra la solana, i avui no hi ha sol. I la veritat és que mirar per la finestra i veure el dia així encara queda unidor perquè la temperatura, doncs bueno, és més agradable, és més suportable, però no hem d'oblidar que l'estiu encara no se n'ha anat. Bueno, doncs aquí estem, us rebem amb els braços oberts amb aquesta nova hora d'una 10-13. Recordeu que el WhatsApp de participació està disponible al 686-1091. Estem regalant tasses de ràdio i televisió al Vendrell, unes bosses de tela també xulíssimes corporatives, perquè si ens envies una nota de veu, vols compartir amb nosaltres doncs, el tema de com va la jornada. Avui pot ser una jornada ben rara i que t'has tocat els plans de molts, eh? Perquè amb això de que acaba de començar el col·le, també la vaga d'ahir, i avui, doncs, per la previsió del temps que hi havia fortes pluges, doncs no hi ha classes, doncs segurament hi ha un poti-poti aquí ben enrevessat. Bueno, doncs pues, avui sembla que la cosa no és el que s'esperava, però la prevenció sempre és important. O a vegades és equivocada. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem amb la nostra nova hora musical que vindrà amb la pinzellada del nostre disc on ens agrada aturar-nos i conèixer bona música. I també la nostra agenda, que voeja amb una mirada cap al cap de setmana amb aquesta Diada de Catalunya. Eire Martínez, després de la seva sortida de l'Oreja de Van Gogh, aquí s'hauria d'escriure, no un llibre, una enciclopèdia, com abans, que teníem a casa tots aquests volums sobre la seva bona història amb l'Oreja. Ella és part de la història de l'Oreja de Van Gogh. Amb Edurne, amb cançons que han compartit al llarg d'aquests mesos. No se me da bien odiarte.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Aquesta Damiano David, que com ja sabeu va ser el líder de The Maneskin, la veritat és que tot apuntava que ell havia de volar sol. És un artista polivalent, un artista que també presumeix molt de com porta la moda i un artista que fa passarel·la. Amb la col·laboració de Tila i Nile Rodgers,

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Històries d'amor.
2: Bueno, anem a posar-li el puntet retro del moment, que ja sabeu que aquests dies estem aquí doncs remenant i remenant. Està sonant la música d'OBK, una formació que ho va donar tot en el moment que van aparèixer. Destacaven per ser aquest grup de música electrònica synthpop que va interrompre l'escena musical a l'any 91. La formació, liderada per Jordi Sánchez i Miguel Arjona, el duet es va convertir en el màxim referent del tecnopop a Espanya, perquè a més tenien unes cançons superballables, combinàvem amb lletres com aquest tema, Històries d'amor, una de les seves més conegudes. Bueno, ja sabeu que fa un temps la formació es va convertir només en un i va sortir Miquel Arjona l'any 2012 convertint l'OBK en Jordi Sánchez, que és qui lidera el projecte. Si voleu anar a veure'l en concert, a veure OBK en concert, estarà el proper 30 de desembre al Sant Jordi Club, i el dia 18, ja mirant cap al calendari 2027, també estaran a la Movistar Arena. Recordem el seu exitàs.

0: escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca de la música de Woman and Woman i la col·laboració de Rules. Un gran hit dels 80, fet un maqueo, aquí venga refet amb la col·laboració de Rules, amb aquesta versió remix que sona així. I després ens anirem en busca del disc que avui ens hem triat. Hi ha gustos, bueno, diuen que els gustos pues, és per tothom. Hi ha coses que et poden agradar més o menys, que penses que la qualitat i l'èxit doncs no va lligat. Però no podem lluitar contra això. Així que després us parlaré i sentirem alguna de les cançons d'un dels discos més exitosos dels darrers temps.

Doncs aquesta és la nostra sintonia, que sempre viatja en el temps per reobrir aquesta porta de la música retro, o en aquest cas també ens quedem en el nostre pur... Bueno, anem a posar-li alguna cosa més diferent, no? Perquè com que avui no viatgem en el temps, sinó que el viatge és un viatge curtet, doncs mira, posem aquesta. O aquesta, a veure què. Bueno, doncs mira, aquesta m'agrada més. Així, som-hi. Amb el nostre àlbum que us portem cada dia, aquestes setmanes hem estat fent un viatge en el temps i coneixent àlbums que realment mereixen la pena aturar-se i saber una miqueta més d'ells. I si no, també per descobrir. Avui el que us portem és un disc en el que no podem tancar els ulls i no obviar la realitat. Avui ens aturem amb Debí tirar más fotos, el disc de Bad Bunny que va paralitzar l'escena musical. Aquest disc arribava al mes de gener de l'any passat, marcant el retorn més íntim, nostàlgic i audaç de Benito Antonio Martínez Ocasio. És Bad Bunny. S'allunyava del trap explícit i del perreo hedonista i dominava els seus anteriors treballs. L'artista va confeccionar una obra mestra de 17 cançons que funciona com un àlbum de retalls sonor, una mirada íntima a una carta d'amor i les seves arrels amb una essència de reflexió sobre el pas del temps. Podríem dir que la nit de l'estrena no es va sentir com a llançament comercial, més va ser viure un retrobament col·lectiu. El títol del disc actua com a tesi central de tota l'experiència del penediment digital d'una generació que va oblidar registrar els seus moments més humans per l'afany de viure o simplement d'avançar massa ràpid. A través d'un curtmetratge complementari i una cuidada estètica basada en el stop motion, l'artista va convidar a mirar enrere. El recorregut musical obre una vibrant Nova York, una injecció d'energia que connecta la... una barreja de ritmes, folklore, col·laboracions locals sumament també fresquetes, juntament amb artistes que apareixen amb el seu disc que ve carregadito. La veritat és que el disc ens deixa cançons com Perfumito Nuevo, Chubi o Belita i els pleneros de la cresta del cafè con Ron, que són els col·laboradors. No és un àlbum, podríem dir, dissenyat únicament per rebentar les discoteques, però està pensat per escoltar-se i sobretot, doncs arribar a les llistes de l'any, a les llistes més altes i guanyar prestigiosos premis, com per exemple li van donar el Grammy a l'àlbum de l'any. Podíem aturar-nos i molt, no és el nostre estil, no és potser allò que diu d'esto de nuestra devoción, però no podem mirar enrere. Així que ens quedem amb un dels seus treballs més destacats del disc, encara que hi ha també el tema Perfumito Nuevo, Belita, Baldà o el famós tema Turista. Aquest és un dels temes més escoltats i que més també han sonat a través de xarxes socials.

0: Aguantame.
1: Bueno, amb aquesta cascada d'èxits de la Pausini, Morat, Fito Paez i ara ens quedem amb aquest famosíssim tema que arribava de la mà de John Dausà i Paula Cops, que ho petava en octubre del 24. Et juro.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Bueno, ja fa setmanes que vam conèixer aquesta cançó que està a punt de sonar i ara, fa només unes hores, David Bisbal ha donat a conèixer les cançons que formaran part d'un disc que es dirà Eternos. D'aquí que ja havíem sentit també algunes que altres versions en els seus directes. L'artista compartia el tracklist al complet del seu nou àlbum. És un projecte dedicat a algun dels grans noms de la música en espanyol. El disc arribarà al mercat a plataformes el proper 2 d'octubre. El repertori està format per 10 cançons que fan un recorregut per diferents èpoques i estils. Entre els artistes hi ha Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Nino Bravo, Rafael, José José, Julio Iglesias, Mercedes Sosa i Joan Manuel Serrat. L'àlbum també posa el focus en composicions amb Armando Manzanero, Manuel Alejandro o el gran Juan Gabriel.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: La veritat és que sentia David Bisbal sempre és així com un subidón, però aquesta versió del tema de Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto és un altre nivell. Bueno, anem en busca de més coses que alhora ens fan també un viatge en el temps, però que també són actualitat. Demà és divendres i, com ja sabeu, arriben les publicacions en totes les plataformes. Doncs si en breu arriba el nou disc de David Bisbal, en breu també arriba el nou dels Pet Shop Boys. Un disc que es dirà A Man From The Future. Aquest àlbum reconstrueix la vida d'Alan Turing des de la música electrònica. El proper 9 d'octubre serà el dia escollit per la publicació, una obra conceptual que reconstrueix la vida, el llegat i la tragèdia del matemàtic Alan Turing. Així que tindrem el gust de nou de tenir en ell Tenen i Chris Love amb el seu nou treball. Una col·laboració fantàstica que sempre, sempre és motiu de... Bueno, pues a seguir la seva música, que és un dels grans dels 80 i 90.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Són 9 els minuts que ens manquen per arribar al punt de les 11 del matí. Et deixo ara a Loki d'Elcom amb el seu Unforgettable. Avança'm una miqueta.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca de l'hora, que ara mateix ens manquen 6 minuts per arribar al punt de les 12 del migdia. Avui estem d'enhorabona, perquè per casualitat aquella, si, avui teníem pensat escoltar U2, doncs les notícies d'aquests darrers dies és que arriben amb coses noves. Al retorn diuen que discogràfic d'U2 ja no és un rumor, és un compte enrere. Després de 9 anys sense publicar nou treball, els irlandesos tenen llest el seu nou treball, que arribaria aquest mes de novembre. Diuen que és un projecte encara sense títol oficial, que està completament acabat i que la companyia discogràfica ja està treballant amb el seu llançament, que podria incloure's un segon single aquest mes de setembre sota el títol de Silenci. Així que estarem a la guai a veure què es destapa aquests dies, perquè demà és dia d'estrenes i potser ens portem una sorpresa.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Avui marxem de la mà de David Res, que com ja sabeu, aquest passat divendres s'estrenava això, que es diu Coleccionando Atardeceres. Ara arribaran unes posades de sol, d'aquelles ben xules que ens regala la tardor. Amb això connectem en punt ja a la, de les 12.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, crec, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els efectes poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldés. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha, de fet, un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8ª vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat 19 persones que ocupaven la masia de Calgràs a les Hortes de Santa Eugènia a Girona.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
6: Doncs benvinguts a la nostra última hora d'aquesta Ona 10-13, que us acompanya fins al punt de la una del migdia. Així que acompanyats de bona música i ara amb un punt d'agenda que arriba destacant cosetes ja cap al cap de setmana i amb la música de Manolo García, que és qui és ens obre aquesta nova cita. Gràcies per continuar acompanyant-nos aquí al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: el 2017 ballàvem descalç de la mà de Joan Rovira. Doncs aquí està també sonant en aquest matí d'aquesta Ona d'EU 13, en aquestes hores del matí.
1: De Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal, als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I seguim amb una mica més de música amb Álvaro Soler i Marta Santos. Lo que pasó, pasó. Una bonica col·laboració entre dos grans artistes nacionals. Ens apropem a un quart d'una del migdia.

Doncs amb aquesta sintonia el que toca ara aquí és fer una ullada, aturar-nos una miqueta per recomanar-vos uns apunts d'agenda. Com sempre, ens agrada recomanar-vos o informar-vos, si aneu una mica perduts, doncs que avui, per exemple, hem marcat a la població de la Bisbal del Penedès i us recordem de que divendres, encara que el ser festiu, no sé exactament si es produiran aquests mercats, així que no tenim aquesta informació, intentarem doncs esbrinar-lo per saber-ho exactament ja cara demà dijous. Bueno, cosetes que arriben aquests dies. Certament tota l'agenda s'enfoca pràcticament als actes que arribaran ja previs també pel que fa a la Diada Nacional de Catalunya. Però una cita que també us volem destacar és que aquest dijous a Sant Vicenç de Calders hi ha la pujada de foc. Una cita que no us podeu perdre. A les 9 de la nit, des del carrer del Pou, hi haurà la pujada del foc i seguidament a la plaça Major hi haurà l'acte sacramental. Hi haurà una fi de festa amb DJs, seguidament de la Diada Castellera a càrrec dels nens del Vendrell. És una cita, bueno, si us agrada el foc, que no us podeu perdre. Anem en busca del que ens ofereix l'agenda, uns actes que us recordem per demà dijous, ja que per demà divendres i dissabte la cosa arriba molt intensa. Bueno, pues demà dijous, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça 1 d'octubre hi haurà l'acte comarcal de la Diada de Catalunya. A Bonastre, Calafell també es fa la seva cita de ballar de sardanes amb la cobla La Principal de Llobregat a la plaça del Manila a les 7 de la tarda. Seguim en la comarca, a la platja de Calafell, a les 7 de la tarda. Aquestes ballades, us recordem, de Canina a càrrec de la cobla Principal de Llobregat. A 8:15 del vespre, la societat a Bonastre hi ha l'acte institucional comarcal de la Diada de Catalunya. Hi haurà l'actuació de les entitats culturals locals Aguilots de Bonastre, el Ball de Gitanes de Bonastre, el Ball de Bastons i seguidament el concert de veu violí amb l'himne nacional de Catalunya i els segadors i els altres altres cançons catalanes. En finalitzar, hi haurà coca i cava pels assistents amb l'acompanyament d'èxits de música catalana. Saltem cap a Sant Jaume dels Domenys. A les 8 del vespre, a la pista de l'escola Els Quatre Vents, hi haurà havaneres de gairó amb ron cremat per a tots els assistents amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, actes previs. Llorenç del Penedès també fa el seu sopar popular en commemoració de la Diada Nacional i a continuació, després de les 9 del vespre, a continuació hi haurà lectura i manifest d'aquest acte i tot seguit hi haurà havaneres a càrrec del grup Els Pescadors de l'Escala amb ron cremat. Banyeres del Penedès fa la seva cantada d'havaneres a 9:15 del vespre al parc del Bosc del Pujolet amb les Sanxuetes. També hi haurà ron cremat. I a Santa Oliva ofereix les seves nits musicals La vida és un musical al passeig de l'Ajuntament a les 10 de la nit. I divendres també hi ha moltes coses que us recordarem demà pausadament perquè si no perdrem el fil de tot el que l'oferta, podríem dir, que ofereix el cap de setmana marcat per aquesta jornada festiva per la Diada de Catalunya. I amb això ens anem a donar un saltet més recordant-vos l'aprovació de Ràdio El Vendrell, que a 2:15 del migdia arriba amb l'informatiu. A partir de les 2 del migdia també arriba la informació més ampliada amb la connexió amb xarxa. I a les 8 del vespre fins als 8:15 arriba l'informatiu amb la seva edició vespre. També us recordem que a les 2 del migdia arriba les notícies puntualment a Televisió El Vendrell. I amb això és, com sempre, el nostre puntet. Però també us volem recordar un tema que arriba important aquest cap de setmana i que també podeu apuntar, perquè és una cita gastronòmica que no us podeu perdre si us agrada aquest tipus de cites.
Arriba el Cunit denominació d'origen el 12 de setembre amb les gamberres i el DJ Josico en homenatge a Valentino. Serà aquest dissabte, dia 12, al Passeig Marítim, amb un preu de, on te podeu comprar la vostra entrada, tiquets disponibles al mateix recinte. Una cita que combina doncs, la gastronomia i la música, un espai dedicat a aquesta festa de vins i gastronomia davant del mar. I amb això ara sí que continuem avançant en aquests minuts del matí. Ja sabeu que teniu el nostre WhatsApp de participació, el 686-1101, que si us ve de gust demanar també un tema a la carta, aquí estem per servir-vos. Arriba ella, va anar l'any passat al Festival d'Eurovisió. Ja no parlem de posicions, perquè això és que ens ha mirat un tort, que diuen, eh? Aquí està Melody, amb el seu Diva.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs acabem de sentir un dels darrers treballs que publicaven els Estopa amb el seu àlbum que publicaven el 2024 a Etiòpia. I anem en busca de J-Lo i David Guetta. Aquí tenim dos fenòmens musicals. Un és el DJ més gran i important que ha donat la música, amb tots els respectes cap a Beats, que també estava considerat com un dels grans. I J-Lo, que amb aquesta col·laboració significa el seu retorn a la pista de ball.

December 10 ens regalava aquest any també un nou tema que dius Against the World, una de les novetats destacades també d'aquestes últimes setmanes. Escoltes Ràdio El Vendrell. També mirem cap a les novetats. Aquesta setmana passada, Jean Stamp i Neil Moliner col·laboraven junts amb això que es diu Amb qui estaràs?

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ara ens anem amb Shakira, després d'haver sentit també bona música així en cascada. Anem a buscar de Shakira i una de les seves cançons que trobem dintre d'una trajectòria, bueno, pues, amb un reconeixement infinit, aquells de bona música, bon artista, on l'artista, des del seu disc Lo Van, deixava allò de Lo Hecho, Hecho Está. Nosaltres ja mirem cap al punt de la una del migdia.

Doncs continuem i ho fem amb el paisà de Shakira, el colombià Carlos Vives, un artista que ens ha fet viatjar en molts moments de la vida, en moltes cançons, molts temes que han sigut èxit, i ara està planant el treball perquè es preveu que aquesta tardor també arribi amb un nou disc, Tu i jo i nada más.

0: Aquesta manera avui superromàntics de la mà de Café Quijano i una de les seves últimes cançons que es diu Què li debo la vida, una de les cançons que arribaven dintre dels seus àlbums de boleros. Nosaltres ens acomiadem d'aquí re, arriben les notícies de la una del migdia i demà estarem aquí amb l'última edició de la setmana.
1: Què li debo a la vida que me castiga?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc amb el conflicte de Ceuta i Sánchez ha respost que no te amo.
2: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Ha estat en la sessió de control al Congrés dels Diputats en la que s'ha conegut que el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nens fins que no acreditin que són descendents d'exiliats espanyols. Sánchez també ha aprofitat per defensar que l'executiu no té res a amagar sobre la crisi a Ceuta i ha recordat que avui es publicaran tots els informes sobre Ceuta elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. I el major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió avui com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. A més, també l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que és la primera dona en ocupar aquest càrrec. N'ha fet l'anunci avui la consellera d'Interior, Núria Parlon. I atenció a les pluges intenses que afecten avui diversos punts del territori. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf i han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. De moment, les tempestes han deixat més de 50 litres per metre quadrat entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès i els bombers han atès 44 avisos des de les 6 del matí relacionats amb aquestes pluges. El Meteocat ha rebaixat el nivell taronja, l'avís, per intensitat de pluja, però encara es poden superar els 40 litres en mitja hora entre les 12 i les 6 de la tarda al Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Moianès i també el Bages. I pel que fa a les afectacions al transport, després d'aquestes pluges, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També a l'A26, a Montagut, hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i, de fet, hi ha un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà a petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. I el fiscal de menors ha demanat l'internament en règim tancat per als 2 menors de 16 anys detinguts per la seva presumpta vinculació amb el crim d'un home de 45 anys a Manresa. És la mateixa mesura aplicada als altres 2 joves de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada pel mateix cas.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada dimecres, dia 9 de setembre de 2026. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Una actualitat informativa d'aquesta jornada de dimecres marcada per la meteorologia. Una sintonia que se n'ocuparà i a la que ens en farem càrrec, d'una banda, la redacció dels serveis informatius del Vendrell Comunicació, la Marga Márquez de les Vies de So, l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell i la meteorològica de qui us parla i molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant en resten 30 minuts que, com és habitual, sintetitzem amb un, amb el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de l'avís de les fortes tempestes que ha dut el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes i l'activitat no sanitària no urgent en 5 comarques. Una d'elles, el Baix Penedès. Finalment, els ruixats han tingut poca incidència i ara fa una estona ens ha arribat a una altra alerta en la que s'aixecaven aquestes restriccions. En parlem de tot plegat, només obrir el nostre informatiu. Tindrem temps també de parlar de les denúncies que el sindicat policial SPL-CME fa al govern de l'Ajuntament de la nostra vila. Temps en aquest informatiu també per parlar d'altres qüestions, perquè haurem de parlar d'Unitat Vendrellenca. Més implicació i més activitats fora de l'horari lectiu per afavorir la conciliació de les famílies treballadores del Vendrell. Temps també per parlar de la Diada Nacional de Catalunya i de la commemoració que se'n fa a nivell comarcal. Parlem també de l'esquerra independentista, del Dia d'Extremadura i parlarem d'abelles. Comencem informatiu, ho fem parlant de que tot i l'avís per fortes tempestes que ha dut a terme el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes i l'activitat sanitària no urgent en 5 comarques, una d'elles al Baix Penedès, finalment els ruixats han tingut poca incidència a la comarca. Només a Cunit s'han registrat precipitacions intenses a primera hora del matí que han deixat 21 litres per metre quadrat. Les pluges sí que han afectat a més el litoral de Barcelona, provocant retards als trens de la línia de la costa. El govern ha anunciat ja l'aixecament de la restricció de la mobilitat i la suspensió de les activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en màxima alerta: l'Alt, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Protecció Civil ha argumentat que la resta de restriccions no s'aixequen perquè no hi ha temps material per poder-les organitzar abans de les 5, que és quan s'acaba la resolució aprovada aquest dimarts. És el cas, per exemple, de la suspensió de l'activitat educativa i universitària, i per això ja s'ha enviat un nou S-alert que ja ha sonat a tots els mòbils. Escoltem-la en la crònica.
3: Jo penso que n'hi ha dos punts.
4: El Baix Penedès era una de les 5 comarques on hi havia un grau de perill de 5 sobre 6 per intenses precipitacions aquest matí de dimecres. És per això que el govern va enviar ahir un S-alert a la població, en la qual es recomanava evitar desplaçaments innecessaris i restringir la mobilitat. Finalment, però, els xàfecs que han entrat des de la zona marítima han esquivat la major part de la comarca i només han deixat precipitacions rellevants a Cunit, on s'han acumulat 21,1 litres per metre quadrat a primera hora del matí. Les tempestes s'han dirigit al Garraf i al litoral de Barcelona, per després avançar cap al nord des del país. Així, les principals acumulacions d'aigua al llarg del matí s'han registrat en poblacions del Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa. Les afectacions més rellevants s'han donat a la línia ferroviària de la costa, on els trens de rodalies de l'R2 Sud i els regionals han circulat amb demores per les limitacions de velocitat establertes a causa de les condicions meteorològiques. Així doncs, al Vendrell i a la resta de la comarca s'ha viscut una situació de normalitat durant tot el matí, i l'únic excepcional ha estat la menor activitat derivada de la suspensió de les escoles i de l'activitat sanitària no urgent, així com de la recomanació de fer teletreball. Tot i que de cara a la tarda encara es podrien formar ruixats de forma puntual en diferents punts del país, també a la comarca, les previsions indiquen que la part més activa de la tempesta ja ha passat. El que sí que es notarà serà una davallada important de les temperatures de cara a la nit.
1: El centre del Vendrell estava ple d'activitat, doncs, aquest dimecres al matí, tot i l'enviament de l'S-alert de dimarts a la tarda advertint d'un fort temporal i les restriccions corresponents. En general, la ciutadania ha comprès l'alerta i creu que s'ha d'avisar la població davant d'un risc meteorològic. Ara bé, també apunten que el govern s'ha avançat aquest cop, diu Cristina Valverde, mentre té cura dels seus nets. Un veí, Víctor Corredor, lamenta a l'Agència Catalana de Notícies que fa 3 setmanes es va enredar i no va enviar cap alerta, i ara ho fa per curar-se en salut.
3: Jo penso que n'hi ha dos punts, vale? Un és la por del que ha passat a València i a aquests pobles, i bueno, sempre està bé pues, bueno, pues, gaudir una miqueta de cuidado que pot passar perquè és canalla i s'ha d'anar corrents i tal. Per altra, penso que s'han adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. S'han adelantat i tendrien que haver esperat bueno, el dia d'avui com estava la situació, i segons estuviese la situació, pues, bueno, tira endavant, anem on anem a les escoles. Tots aquí al carrer, què fem tots al carrer? Jo soy àvia, i mira, què faig? Si la meva nena està treballant, pues tinc que quedar-me amb els nens. Què fem? Mira tots els que tenim aquí al carrer. A llavors, pues clar, és una situació una miqueta complicada.
2: Bueno, les alertes sempre, trobo que sempre són bones, el que passa que evidentment costa molt d'encertar-la, vull dir, és la veritat. Me sembla que s'han anat cap a baix a mar, no? Si arriba a caure aquí, pues bueno, barca va i barca ve, com sempre el Vendrell i comarca. Sí, el que passa que, clar, la gent, no hi ha ningú que estigui d'acord, no? Sempre, no plou mai a gust de ningú, com diu el refrany, vull dir.
1: Continuem endavant encara amb d'altres qüestions. Parlem ara de la denúncia arxivada. En aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell ha informat que la Fiscalia ha decretat l'arxivament de la denúncia que va presentar el sindicat SPL-SME de la policia local per la gestió de les hores extres i per la unitat canina del cos. Segons el consistori, l'arxivament s'ha decretat en no trobar cap irregularitat en la gestió d'aquests dos assumptes. Des del govern local han lamentat en un comunicat que s'intenti danyar la imatge del govern des de totes les vies i fins i tot amb denúncies que consideren infundades i que acaben arxivades per no estar fonamentades, segons asseguren. Per això, insten aquest sindicat a deixar de banda la confrontació permanent i a centrar-se en la seva feina, que és, segons expressen, treballar per la seguretat dels vendrellencs. Doncs bé, després de conèixer l'arxivament d'aquesta denúncia per part de la Fiscalia, el sindicat SPL-SME ha anunciat que n'ha presentat una de nova, pels mateixos temes, però en aquest cas al jutjat de Guàrdia del Vendrell. El sindicat considera que el decret d'arxiu de la Fiscalia no dona resposta a totes les qüestions plantejades, motiu pel qual demana que s'investiguin les rendes i distribucions públiques dels funcionaris afectats, l'origen dels pagaments i la seva cobertura legal i pressupostària. El regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha respost reiterant que aquests fets denunciats ja han estat estudiats per la Fiscalia i arxivats en no veure cap irregularitat. Qüestions polítiques de l'informatiu ens porten a parlar de més implicació i més activitats fora de l'horari lectiu per afavorir la conciliació de les famílies treballadores del Vendrell. Amb aquest objectiu, Unitat Vendrellenca ha presentat un seguit de propostes ideades per a compatibilitzar al màxim l'horari laboral dels pares i mares amb l'escolar dels seus fills, sobretot aquelles setmanes en què els infants encara no han començat les classes. La formació municipalista demana que es creï un calendari on s'identifiquin les èpoques més sensibles de l'any i que es faci conjuntament amb el suport de les associacions de pares i mares d'alumnes.
5: Unitat Vendrellenca engloba la seva proposta en quatre punts. Detectar els principals forats del calendari, com la setmana que va del 31 d'agost a l'inici del curs, allargar la radiografia al conjunt de l'any, definir la tipologia d'activitats a organitzar i la creació d'una agenda municipal de conciliació. I tot plegat amb el suport de les associacions de les famílies d'alumnes.
6: Elles són coneixedores tant dels dos calendaris, de famílies, com del calendari escolar, i a més també creiem que poden ser partícips a l'hora de definir quin tipus d'activitats poden fer aquesta canalla durant aquestes hores de conciliació. Des d'activitats, diguéssim, esportives, lúdiques, dedicades al temps d'estudi, per fomentar el teixit associatiu i cultural de la ciutat, o fins i tot per conèixer l'entorn natural del propi municipi del Vendrell.
5: Unitat Vendrellenca entén que l'Ajuntament no s'implica gaire malgrat la posada en marxa de casals com el de Pasqua i el del Pont de Maig, entre d'altres, i li demana que actuï de facilitador davant de les famílies. I ho fa amb una proposta clara i directa.
6: Primer, detectar aquests forats dins dels calendaris. En segon lloc, coordinar-ho amb les AFES a l'hora de fer activitats i coordinar famílies i alumnes. I sobretot que l'Ajuntament sigui un facilitador a l'hora de trobar agenda per als fills i filles de famílies treballadores del Vendrell. Tenim en compte que ara per ara l'Ajuntament no té cap proposta al respecte.
5: Un seguit d'activitats que serveixin a més per fomentar l'arrelament i el sentiment de pertinença dels més petits envers el municipi i de retruc que suposin un respir per a les famílies treballadores del Vendrell mentre duri la seva jornada laboral.
1: L'acte institucional per la Diada Nacional de Catalunya al Baix Penedès tindrà lloc enguany a Bonastre. Serà concretament aquest dijous, dia 10, a partir de 7:45 del vespre al local de la societat i hi participaran diverses entitats culturals de la vila. Hi intervindran a més l'alcalde del municipi, David Pulido, el president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, i el Consell Comarcal de Cultura, Josep Ràfols.
5: Com cada any, el Consell Comarcal commemorarà la Diada Nacional de Catalunya en un dels 14 municipis del Baix Penedès. I enguany, l'acte institucional tindrà lloc a Bonastre, i més específicament en un dels racons amb més història de la vila, l'edifici de la societat. Serà una trobada que endegarà a 7:45 del vespre i on el folklore i la cultura popular hi tindran un paper força destacat, amb la presència dels aguilots, el ball de gitanes i el de bastons de Bonastre. La programació proseguirà amb un concert de veu i violí on s'interpretaran diverses cançons, a banda dels Segadors, himne nacional de Catalunya. L'acte institucional inclourà els parlaments de l'alcalde del municipi, David Pulido, del president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, i del conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, i finalitzarà amb una degustació de coque cava per a tots els assistents. La convocatòria és oberta i gratuïta per a tothom.
1: D'altra banda, dic que un altre acte relacionat amb la Diada de Catalunya és el que organitzen l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista del Baix Penedès, la CUP de la Comarca i l'Esquerra Independentista. Aquest dijous serà a les 8 del vespre amb una marxa entre l'antic sanatori del Sant Salvador i el búnquer de les Madrigueres, on es llegirà un manifest i s'interpretarà l'himne nacional de Catalunya. L'acte, que comptarà amb la presència de diversos músics de la comarca, s'emmarca dins de la Revetlla per la Diada, organitzada arreu del Principat per l'Esquerra Independentista sota el lema Un País en Lluita, per una terra lliure. Els convocants denuncien el front reaccionari creixent, afirmen a la societat i reivindiquen la independència de Catalunya i la construcció d'uns països catalans plurals i lliures. Com ja és tradició, l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell celebrava amb una gran festa el Dia d'Extremadura, coincidint amb la festivitat oficial d'aquesta comunitat. Un acte que servia per recordar les arrels i les tradicions de molts dels veïns vinguts d'aquestes terres que miren de mantenir viva la seva cultura des de la distància.
4: La festa del Dia d'Extremadura ha omplert el local de l'Associació Cultural aquest dimarts a la tarda. Són molts els socis i sòcies de l'entitat que han volgut ser presents en aquesta data important, que serveix per recordar les arrels i les tradicions de la seva terra i mantenir-les vives encara que sigui des de la distància.
7: Hoy es un día muy importante para la comunidad extremeña en el Vendrell. Hoy es un día de encuentro, de hermandad, de amistad y sobre todo de unir nuestros lazos un año más con el pueblo del Vendrell. Para nosotros es muy importante que la esencia de Extremadura siga brillando en nuestro pueblo, que es el Vendrell, y manteniendo esa cultura, ese folclore y esa gastronomía.
4: Després de la projecció d'un vídeo sobre les tradicions d'Extremadura i del Parlament de les Autoritats, que ha comptat amb la intervenció de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, s'ha destapat un mural que ocupa la part posterior de l'escenari del local i que representa la unió entre la terra extremenya i el poble del Vendrell. Durant l'acte també s'han donat a conèixer els nominats al Premi Encina de Plata, que trien els mateixos socis de l'entitat. Ara un jurat valorarà els 5 finalistes i el guanyador es donarà a conèixer el 3 d'octubre. La interpretació dels himnes oficials de Catalunya i Extremadura i el Vino d'Honor han posat punt i final a la festa.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Durant els mesos d'estiu, les abelles es troben en ple procés d'elaboració de la mel. Es tracta de la funció més coneguda d'aquests petits insectes juntament amb la seva feina polinizadora. La seva tasca, però, va més enllà i és clau de cara a l'equilibri i el manteniment dels ecosistemes. A Bonastre, ja fa anys que un grup d'apicultors treballen en xarxa per produir mel de quilòmetre zero.
5: Les úniques que van entendre Darwin. Així definia el pensador anglès la seva relació amb les abelles, uns insectes que el conegut biòleg titllava d'anomalia evolutiva i amb els que va conviure intensament, sobretot els darrers anys de la seva vida. Una passió que traspassa èpoques i fronteres i que ha arribat de fa temps a Bonastre, al petit municipi del Baix Penedès de menys de 800 habitants, on s'analitza i es divulga el seu comportament i propietats.
8: Bueno, les abelles el que fan és viure. El que fa mel és com que nosaltres tenim els estalvis a casa, saps? O sigui, quan les coses venen bé, guardem dinerons, perquè quan arriben les èpoques magres, no es tenia estalvis. Llavors, per simplificar-ho molt, els apicultors el que fem amb les abelles és posar-los la vida molt fàcil perquè s'hagin de dedicar plenament a collir mel i polen i que gràcies a la seva efectivitat doncs puguin arribar a tindre sobrants. Llavors, aquests sobrants són els que ens aprofitem els apicultors. M'explico, si una caixa necessita 90 quilos l'any, si en produeixen 30, jo me'n puc emportar 40. M'explico? Aquests 90 són el que ella necessita per la seva biologia. Bàsicament és la nostra feina.
5: La seva funció és bàsica a l'hora de polinitzar les plantes i garantir el correcte equilibri de la biodiversitat i els ecosistemes, una tasca de la qual s'emporten la fama, malgrat que és compartida amb altres insectes com les mosques, papallones i formigues. Un treball en equip que troba en determinats entorns rurals un espai ideal per garantir la seva supervivència.
8: I en acabat ens vam trobar que aquí a Bonastre la majoria dels pagesos aquí s'han girat cap a l'ecològic. I clar, no haver-hi tractaments, no haver-hi pesticides, no haver-hi herbicides, doncs les abelles tenen més garanties de no morir per coses que no, o sigui, que si moren que siguin per culpa nostra, no per culpa dels tractaments que hi ha per ahí, no? I, bueno, bàsicament ha sigut això. En Cabat també és un terreny que hi ha molta muntanya, això augmenta molt la diversitat d'ambients i diversitat de plantes. Aquí, a Bonastre, en un mateix any he fet mel de farigola, mel de romer, mel de garrofer, inclús una miqueta de mel d'ametller també en van fer. O sigui, que és un poble que hi ha molta diversitat d'explotacions agrícoles i en les quals pues, és fàcil conviure amb les abelles.
5: A Bonastre es treballa força en xarxa i, de fet, s'han creat associacions com Apis Urbis, una iniciativa ideada amb la finalitat de sensibilitzar i difondre al voltant de l'apicultura i la seva influència en l'entorn urbà i rural. I de retruc per acabar amb certs mites.
9: Amb el tema de les picadures, la gent té molta por. Oh, una abella picarà, bàsicament per defensar la seva casa. Defensarà la seva casa, la seva cria, les seves... Si tu vas a un estanc i et trobes abelles, molt els hi has de fer perquè t'acabin picant. Habitualment és perquè se't fiquen dins de la roba o perquè les molestes en excés, però elles no vindran a atacar. No tenen potser aquesta visió que a vegades li posem que és beligerant o és proactiva a l'hora d'atacar. Al contrari, són molt conservadores i el que volen és conservar la seva casa.
5: Una relació que s'acaba convertint en una mena de simbiosi entre abelles i apicultors.
9: El meu dia a dia és anar mirant com venen les pluges, com venen les temperatures, perquè a partir d'aquí, doncs, coneixent el territori, podem anar veient quines floracions podem tenir i a partir d'aquí podem anar veient quines són les necessitats que poden tenir les abelles. Quan tenim un moment, per exemple, aquest hivern, que ha plogut moltíssim, hem arribat a una primavera que ha estat molt explosiva. Això ha significat que hem hagut de posar-hi molt d'esforç en que no ens eixamin les abelles, en que no se'ns marxin, en que no acabin col·lapsant perquè no tenen espai. Aquest és una mica el nostre dia a dia. Anar revisant una miqueta com són les condicions del camp per anar veient què és el que necessiten les nostres abelles per sentir-se el més còmodes, el més agradable i que puguin funcionar i donar el màxim rendiment possible.
5: Una feina constant i agraïda que també pot tenir un vessant social, amb tallers fins i tot amb joves estigmatitzats. Tot plegat una relació que ve d'antic i que pot ajudar i molt a gestionar tota mena d'emocions.
10: Els esports amb Jordi Graell.
11: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i ho fem amb victòria de l'AVE Vendrell masculí. Els jugadors d'Ignasi i Morales s'estrenaven a la pretemporada aquest diumenge com a Ruga contra l'Igualada B, un equip de la mateixa categoria, de segona catalana. I bé, doncs va ser un partit disputat, com dèiem, doncs era el primer amistós tot just dels taronges, i bé, finalment doncs es van acabar imposant per 68-61. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, l'Ignasi i Morales. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
11: Bé, abans de res, com estan anant aquestes primeres setmanes de pretemporada?
12: Bé, doncs la veritat que el grup està entrenant bé. Portem dues setmanes ara, 6-7 entrenaments, i bueno, tot i que tenim unes quantes baixes per temes de feina i algun jugador encara està de vacances, la veritat que el grup que està venint a entrenar ara mateix està treballant bé, està empancant, quines sensacions són bones, tot i que encara tenim molta feina per fer. La veritat que de moment content amb el grup.
11: Com dèiem, doncs aquest diumenge que juga el primer amistós contra l'Igualada B, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
12: Bé, doncs, la veritat que sobretot la primera part crec que va ser prou bona. Vam poder fer bastantes coses de les que havíem entrenat. Però bueno, a la segona part sí que realment ens vam quedar una mica fosos a nivell físic, una mica sense gasolina, perquè just el divendres anterior al partit se'ns va lesionar l'Arnau, que es va fer mal al peu i no va poder jugar. En el propi partit se'ns va lesionar l'Eric, una lesió muscular, que tampoc va poder acabar el partit. I bueno, la segona part va ser una miqueta feixuga a nivell de que teníem molt poca rotació, els jugadors que estaven jugant a pista estaven amb un desgast físic doncs segurament més alt del que hauria de ser, però bueno, content per les sensacions a nivell de joc de la primera part, i a la segona part content per l'esforç dels jugadors, perquè tot i saber que tenien molt poca rotació i que el desgast físic era molt gran, doncs van seguir treballant i van seguir intentant fent el que se'ls demanava.
11: Ara ja toca pensar el proper amistós, que serà aquest diumenge de nou a casa contra el Ribes, que aquí doncs ja puja una mica el nivell d'exigència, perquè és un equip de primera, per tant de categoria superior, i bé, doncs aviam si doncs es pot fer un passet més, no?
12: El plantejar la pretemporada, ens va sortir aquesta oportunitat de poder jugar contra equips de primera catalana, que crec que ens poden exigir un plus extra per intentar fer les coses realment ben fetes, i crec que també serà una mica un bon test per veure també on està l'equip, per veure com respon l'equip davant d'un equip que presenti més dificultats i preparar-nos bé per la Lliga. Esperem recuperar algun jugador més d'aquests que ara estan de vacances, que sí que tornen ara aviat. I, sobretot, ara és moment de veure coses, de veure dinàmiques, de posar una mica a la pista el que anem entrenant dia a dia i valorar doncs, què surt bé, què no surt tan bé, què hem de seguir entrenant. I que els jugadors també agafin sensacions i s'adaptin una miqueta tant als nous companys com a l'staff, que som nous també, i poder estar el més ben preparats de cara al començament de la llista.
11: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt sopar aquest partit.
12: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
11: Ignasi Morales, entrenador de l'Aia Vendrell masculí, valorant aquesta victòria en aquest debut de la pretemporada contra l'Igualada B, i ara, com diem,

0: entrenaments perquè encara no han pogut.
1: Com deia, doncs, diumenge que jugueu aquest primer amistós a Vilanova, que més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
0: Bueno, en principi era un equip que ja coneixíem, que ja van jugar a la Turà a l'Ala d'aquest any, i allà sí que ens va costar una mica més, i era un bon test, encara que sigui, que sembli que és un equip de categoria inferior, i ho és perquè juguen allà, tenen molta alçada, i ens anava per mirar, aviam com estava la primera partida de pretemporada, ja anava bé.
1: Ara ja doncs, toca pensar en el proper amistós, que serà aquest diumenge a la pista de l'Arbós, que també és un equip de la mateixa categoria, i bé, doncs, un partit per intentar doncs, fer un pas més, no?
0: Sí, perquè en principi, com teníem problemes d'efectiu al principi de temporada, no volíem ser molt exigents amb el tema dels amistosos i volíem agafar ritme i cames, i ja sí que la propera setmana ja agafarem ja un nivell d'exigència més alt per mirar si el test ens va bé o no ens va bé. Però si sí, aquest cap de setmana i vam a l'Arbós, que també és de primera territorial, d'entrada volem el mateix, fer cames i fer quilòmetres.
1: Doncs perfecte, José Antonio, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 60-92 a Vilanova, i ara, com diem, centrats en el proper amistós, aquest diumenge a les 8 del vespre a la pista de l'Arbós.
2: I a la recta final d'aquest informatiu parlar de la previsió del temps d'aquesta jornada de dimecres, on finalment la precipitació ha fet acte de presència, però de manera molt minsa. La temperatura es mourà avui al voltant dels 25-26 graus de màxima, amb una nit també més fresca. De cara a demà dijous, la situació millora clarament. Després d'un inici de jornada encara amb alguns núvols, el sol s'anirà imposant i la temperatura pujarà fins als 27 graus. I la tendència per al cap de setmana és de temps molt estable, amb el cel majoritàriament assolellat i temperatures màximes properes als 28 graus. Per tant, avui, encara algun ruixat dispers a la nostra vida, també a la resta de la comarca, i a partir de demà recuperarem progressivament el sol i la calma i les temperatures en clar descens. I dit això, nosaltres acabem així aquesta edició de les notícies d'aquest dimecres, que havia de ser tempestuós i no ha estat així a la nostra vila i també per extensió arreu de la comarca. Us deixem, com sempre, amb la programació habitual d'aquest punt del dial, emplaçant-vos a continuar informats, si hi ha canvis, a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram i també de la nostra pàgina web i de les notícies de la televisió local. Molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: com sóc tu.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solen és la subdirectora de gestió d'emergències.
3: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
2: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
2: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
5: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ella ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
2: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
5: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
7: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes.
2: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
5: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
2: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
5: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
2: Els esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou, Joan Barberà.
8: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alert als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alert i les limitacions establertes per avui.
3: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació, més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
9: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
2: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
0: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, aulot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
2: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
2: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
11: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
12: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
11: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
2: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí, Canal Blau, Jaume Inglés.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
2: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a Rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
5: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les vies, Anna Gómez.
13: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
5: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
2: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
14: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
2: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
14: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
15: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
16: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
14: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
17: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
14: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
2: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
19: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
20: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
18: I el president Sánchez ho ha negat.
21: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
18: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
2: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
5: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
22: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un Estado de Derecho.
5: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciac.
2: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
5: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
23: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i podem, hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
5: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
2: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
5: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
25: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
5: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
0: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
3: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de festa major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
0: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
8: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
7: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca, i diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
5: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
9: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 7:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça, els socis del conjunt blaugrana pendents del temps. Tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
12: I think at the end every big
26: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran, i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
9: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar al crac blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
27: Jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, l'anim al camp sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
9: A 3:15 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
4: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
9: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Erna Lleida Joventut Badalona. I posteriorment, a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
6: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
10: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
6: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
9: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 9:15 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 3:15, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
0: La xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
6: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
4: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
8: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
8: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
4: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
8: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
4: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
10: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:45 on és alerta als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
13: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
12: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
4: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
4: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
15: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
16: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
15: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
4: L'alerta per plujas ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies un dia més. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
8: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
17: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
8: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
4: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Moianès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
11: Notícies en xarxa.
4: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellvé, bon dia.
18: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
18: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
4: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
18: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
19: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
20: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
18: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern, que cessi la consellera d'Interior, i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
21: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
18: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclamen la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
12: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
23: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
24: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
22: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
25: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
22: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
12: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
8: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
26: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
12: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
8: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
0: mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
8: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
1: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home apunyalades la setmana passada a Manresa durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
2: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
11: Notícies en xarxa.
1: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
5: Al final el que tinc clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
3: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
1: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
10: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu perquè així es consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
6: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
1: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
1: David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
28: És una persona que treballa
0: amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
27: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La Xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
4: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
7: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i al Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
9: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
7: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmós, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
13: Penso que ve en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
7: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riu de Canyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
4: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Duesso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
14: Va néixer el 1953. Duesso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
4: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
15: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat.

0: Tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
1: Avui a la Copa Federació de Futbol, tres partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona, i posteriorment a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent, informa Jordi Givert.
2: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
3: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
2: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
1: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern ha aixecat les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Soler n'és la subdirectora de gestió d'emergències.
3: Enviarem les alertes on enviarem la informació tan bon punt veiem que pot ser adequat perquè és interessant que la gent ho conegui. I pot haver-hi algun moment en què aquest enviament doncs, no arribi perquè no tinguem aquest temps. I llavors el que és molt interessant és que la gent ja conegui quines són les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes tempestes i que es poden produir i que estigui informada de quina és la situació general meteorològica també per poder prendre, doncs, per la seva pròpia seguretat també prendre mesures.
2: Estem encara atents a les tempestes que poden ploure a altres indrets de cara a aquesta tarda. I més informació, un nom propi, Josep Lluís Trapero, que ha dimitit com a director dels Mossos per motius personals, el substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior ha desvinculat la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri. I el Ministeri de l'Interior ha expedientat als policies que van agredir el soci del Barça que portava l'estelada a Elx. Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent a la diputada de Junts, Marta Madrenas. L'escoltem.
4: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
2: I la Comissió Europea afirma que la llei d'habitatge assequible adoptada avui no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir de 2028. L'executiu comunitari ha aclarit que el reglament que estableix un marc legal perquè les autoritats puguin restringir aquest lloguer temporal només serà vinculant per les mesures que s'adoptin a partir d'ara. Darrer apunt, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Ho fan un horari poc habitual, a 3:15 de la tarda. Els blaugranes reben el Feyenoord, els socis del Barça, pendents del temps. Això sí, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de la Champions. Estarem molt atents al cel aquesta tarda.
5: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

o al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: talk about.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Radio Al Vendrell, al 107.1 de la frecuencia modulada.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada dimecres, dia 9 de setembre de 2026, a partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Una actualitat informativa d'aquesta jornada de dimecres, marcada per la meteorologia. Una sintonia que se n'ocuparà i a la que ens en farem càrrec, d'una banda, la redacció dels serveis informatius del Vendrell Comunicació, la Marga Marca de les Vies de So, l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell i la meteorològica de qui us parla i molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant en resten 30 minuts que, com és habitual, sintetitzem amb un, amb el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de l'avís de les fortes tempestes que ha dut el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes i l'activitat no sanitària no urgent en 5 comarques. Una d'elles, el Baix Penedès, finalment els ruixats han tingut poca incidència i ara fa una estona ens ha arribat una altra alerta en la que s'aixecaven aquestes restriccions. En parlem de tot plegat, només obrir el nostre informatiu. Tindrem temps també de parlar de les denúncies que el sindicat policial SPL-CME fa el govern de l'Ajuntament de la nostra vila. Temps en aquest informatiu també per parlar d'altres qüestions, perquè haurem de parlar d'Unitat Vendrellenca. Més implicació i més activitats fora de l'horari lectiu per afavorir la conciliació de les famílies treballadores del Vendrell. Temps també per parlar de la Diada Nacional de Catalunya i de la commemoració que se'n fa a nivell comarcal. Parlem també de l'esquerra independentista, del Dia d'Extremadura, i parlarem d'abelles. Comencem informatiu, ho fem parlant de que tot i l'avís per fortes tempestes que ha dut a terme el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes i l'activitat sanitària no urgent en 5 comarques,

0: una d'elles al Baix Penedès, finalment els ruixats han tingut poca incidència a la comarca. Només a Cunit s'han registrat precipitacions intenses a primera hora del matí que han deixat 21 litres per metre quadrat. Les pluges sí que han afectat a més el litoral de Barcelona, provocant retards als trens de la línia de la costa. El govern ha anunciat ja l'aixecament de la restricció de la mobilitat i la suspensió de les activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en màxima alerta: l'Alt, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Protecció Civil ha argumentat que la resta de restriccions no s'aixequen perquè no hi ha temps material per poder-les organitzar abans de les 5, que és quan s'acaba la resolució aprovada aquest dimarts. És el cas, per exemple, de la suspensió de l'activitat educativa i universitària, i per això ja s'ha enviat un nou S-alert que ja ha sonat a tots els mòbils. Escoltem-la a la crònica.
1: El Baix Penedès era una de les 5 comarques on hi havia un grau de perill de 5 sobre 6 per intenses precipitacions aquest matí de dimecres. És per això que el govern va enviar ahir un S-alert a la població, en la qual es recomanava evitar desplaçaments innecessaris i restringir la mobilitat. Finalment, però, els xàfecs que han entrat des de la zona marítima han esquivat la major part de la comarca i només han deixat precipitacions rellevants a Cunit, on s'han acumulat 21,1 litres per metre quadrat a primera hora del matí. Les tempestes s'han dirigit al Garraf i al litoral de Barcelona, per després avançar cap al nord des del país. Així, les principals acumulacions d'aigua al llarg del matí s'han registrat en poblacions del Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa. Les afectacions més rellevants s'han donat a la línia ferroviària de la costa, on els trens de rodalies de l'R2 Sud i els regionals han circulat amb demores per les limitacions de velocitat establertes a causa de les condicions meteorològiques. Així doncs, al Vendrell i a la resta de la comarca s'ha viscut una situació de normalitat durant tot el matí, i l'únic excepcional ha estat la menor activitat derivada de la suspensió de les escoles i de l'activitat sanitària no urgent, així com de la recomanació de fer teletreball. Tot i que de cara a la tarda encara es podrien formar ruixats de forma puntual en diferents punts del país, també a la comarca, les previsions indiquen que la part més activa de la tempesta ja ha passat. El que sí que es notarà serà una davallada important de les temperatures de cara a la nit.
0: El centre del Vendrell estava ple d'activitat, doncs, aquest dimecres al matí, tot i l'enviament de l'S-alert de dimarts a la tarda, advertint d'un fort temporal i les restriccions corresponents. En general, la ciutadania ha comprès l'alerta i creu que s'ha d'avisar la població davant d'un risc meteorològic. Ara bé, també apunten que el govern s'ha avançat aquest cop, diu Cristina Valverde, mentre té cura dels seus nets. Un veí, Víctor Corredor, lamenta a l'Agència Catalana de Notícies que fa 3 setmanes es va enredar i no va enviar cap alerta, i ara ho fa per curar-se en salut.
2: Jo penso que n'hi ha 2 punts, ¿vale? Un és la por de lo que ha passat a València i a aquests pobles, i bueno, sempre està bé, pues bueno, pues gaudir una miqueta de cuidado que pot passar, perquè és canalla i s'ha d'anar corrents i tal. Per altra, penso que s'han adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. S'han adelantat i tendrien que haver esperat a, bueno, el dia d'avui, com estava la situació, i segons estuviese la situació, pues bueno, tirar endavant, anem on anem a les escoles. Tots aquí al carrer, què fem tots al carrer? Jo soy àvia, i mira, què faig? Si la meva nena està treballant, pues tinc que quedar-me amb els nens. Què fem? Mira tots els que tenim aquí al carrer. A llavors, pues clar, és una situació una miqueta complicada.
3: Bueno, les alertes sempre, trobo que sempre són bones, el que passa que evidentment costa molt d'encertar-la, vull dir, és la veritat. Me sembla que se n'ha anat cap a baix a mar, no? Si arriba a caure aquí, pues bueno, barca va i barca ve, com sempre el Vendrell i comarca. Sí, el que passa que clar, la gent, no hi ha ningú que estigui d'acord, no? Sempre, no plou mai a gust de ningú, com diu el refrán, vull dir.
0: Continuem endavant encara amb d'altres qüestions. Parlem ara de la denúncia arxivada. En aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell ha informat que la Fiscalia ha decretat l'arxivament de la denúncia que va presentar el sindicat SP, la CME de la Policia Local, per la gestió de les hores extres i per la unitat canina del cos. Segons el consistori, l'arxivament s'ha decretat en no trobar cap irregularitat en la gestió d'aquests dos assumptes. Des del govern local han lamentat en un comunicat que s'intenti danyar la imatge del govern des de totes les vies i fins i tot amb denúncies que consideren infundades i que acaben arxivades per no estar fonamentades, segons asseguren. Per això, insten aquest sindicat a deixar de banda la confrontació permanent i a centrar-se en la seva feina, que és, segons expressen, treballar per la seguretat dels vendrellencs. Doncs bé, després de conèixer l'arxivament d'aquesta denúncia per part de la Fiscalia, el sindicat SPE, la CME, ha anunciat que n'ha presentat una de nova, pels mateixos temes, però en aquest cas al jutjat de Guàrdia del Vendrell. El sindicat considera que el decret d'arxiu de la Fiscalia no dona resposta a totes les qüestions plantejades, motiu pel qual demana que s'investiguin les rendes i distribucions públiques dels funcionaris afectats, l'origen dels pagaments i la seva cobertura legal i pressupostària. El regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha respost reiterant que aquests fets denunciats ja han estat estudiats per la Fiscalia i arxivats en no veure cap irregularitat. Qüestions polítiques de l'informatiu ens porten a parlar de més implicació i més activitats fora de l'horari lectiu per afavorir la conciliació de les famílies treballadores del Vendrell. Amb aquest objectiu, Unitat Vendrellenca ha presentat un seguit de propostes ideades per a compatibilitzar al màxim l'horari laboral dels pares i mares amb l'escolar dels seus fills, sobretot aquelles setmanes en què els infants encara no han començat les classes. La formació municipalista demana que es creï un calendari on s'identifiquin les èpoques més sensibles de l'any i que es faci conjuntament amb el suport de les associacions de pares i mares d'alumnes.
4: Unitat Vendrellenca engloba la seva proposta en quatre punts. Detectar els principals forats del calendari, com la setmana que va del 31 d'agost a l'inici del curs, allargar la radiografia al conjunt de l'any, definir la tipologia d'activitats a organitzar i la creació d'una agenda municipal de conciliació. I tot plegat amb el suport de les associacions de les famílies d'alumnes.
5: Elles són coneixedores tant dels dos calendaris, de famílies, com del calendari escolar, i a més també creiem que poden ser partícips a l'hora de definir quin tipus d'activitats poden fer aquesta canalla durant aquestes hores de conciliació. Des d'activitats, diguéssim, esportives, lúdiques, dedicades al temps d'estudi, per fomentar el teixit associatiu i cultural de la ciutat, o fins i tot per conèixer l'entorn natural del propi municipi del Vendrell.
4: Unitat Vendrellenca entén que l'Ajuntament no s'implica gaire malgrat la posada en marxa de casals com el de Pasqua i el del Pont de Maig, entre d'altres, i li demana que actuï de facilitador davant de les famílies. I ho fa amb una proposta clara i directa.
5: Primer, detectar aquests forats dins dels calendaris. En segon lloc, coordinar-ho amb les AFES a l'hora de fer activitats i coordinar famílies i alumnes. I sobretot que l'Ajuntament sigui un facilitador a l'hora de trobar agenda per als fills i filles de famílies treballadores del Vendrell. Tenim en compte que ara per ara l'Ajuntament no té cap proposta al respecte.
4: Un seguit d'activitats que serveixin a més per fomentar l'arrelament i el sentiment de pertinença dels més petits envers el municipi i de retruc que suposin un respir per a les famílies treballadores del Vendrell mentre duri la seva jornada laboral.
0: L'acte institucional per la Diada Nacional de Catalunya al Baix Penedès tindrà lloc enguany a Bonastre. Serà concretament aquest dijous, dia 10, a partir de 7:45 del vespre al local de la Societat i hi participaran diverses entitats culturals de la vila. Hi intervindran, a més, l'alcalde del municipi, David Pulido, el president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, i el Consell Comarcal de Cultura, Josep Ràfols.
4: Com cada any, el Consell Comarcal commemorarà la Diada Nacional de Catalunya en un dels 14 municipis del Baix Penedès. I enguany, l'acte institucional tindrà lloc a Bonastre, i més específicament en un dels racons amb més història de la vila, l'edifici de la Societat. Serà una trobada que endegarà a 7:45 del vespre i on el folklore i la cultura popular hi tindran un paper força destacat, amb la presència dels aguilots, el ball de gitanes i el de bastons de Bonastre. La programació proseguirà amb un concert de veu i violí on s'interpretaran diverses cançons, a banda dels Segadors, himne nacional de Catalunya. L'acte institucional inclourà els parlaments de l'alcalde del municipi, David Pulido, del president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, i del conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, i finalitzarà amb una degustació de coca i cava per a tots els assistents. La convocatòria és oberta i gratuïta per a tothom.
0: D'altra banda, dir que un altre acte relacionat amb la Diada de Catalunya és el que organitzen l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista del Baix Penedès, la CUP de la Comarca i l'Esquerra Independentista. Aquest dijous serà a les 8 del vespre amb una marxa entre l'antic sanatori del Sant Salvador i el búnquer de les Madrigueres, on es llegirà un manifest i s'interpretarà l'himne nacional de Catalunya. L'acte, que comptarà amb la presència de diversos músics de la comarca, s'emmarca dins de la Revetlla per la Diada, organitzada arreu del Principat per l'Esquerra Independentista sota el lema Un País en Lluita, per una terra lliure. Els convocants denuncien el front reaccionari creixent, afirmen a la societat i reivindiquen la independència de Catalunya i la construcció d'uns països catalans plurals i lliures. Com ja és tradició, l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell celebrava amb una gran festa el Dia d'Extremadura, coincidint amb la festivitat oficial d'aquesta comunitat. Un acte que servia per recordar les arrels i les tradicions de molts dels veïns vinguts d'aquestes terres que miren de mantenir viva la seva cultura des de la distància.
1: La festa del Dia d'Extremadura ha omplert el local de l'Associació Cultural aquest dimarts a la tarda. Són molts els socis i sòcies de l'entitat que han volgut ser presents en aquesta data important, que serveix per recordar les arrels i les tradicions de la seva terra i mantenir-les vives encara que sigui des de la distància.
6: Hoy es un día muy importante para la comunidad extremeña en el Vendrell. Hoy es un día de encuentro, de hermandad, de amistad y sobre todo de unir nuestros lazos un año más con el pueblo del Vendrell. Para nosotros es muy importante que la esencia de Extremadura siga brillando en nuestro pueblo, que es el Vendrell, y manteniendo esa cultura, ese folclore y esa gastronomía.
1: Després de la projecció d'un vídeo sobre les tradicions d'Extremadura i del Parlament de les Autoritats, que ha comptat amb la intervenció de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, s'ha destapat un mural que ocupa la part posterior de l'escenari del local i que representa la unió entre la terra extremenya i el poble del Vendrell. Durant l'acte també s'han donat a conèixer els nominats al Premi Encina de Plata, que trien els mateixos socis de l'entitat. Ara un jurat valorarà els 5 finalistes i el guanyador es donarà a conèixer el 3 d'octubre. La interpretació dels himnes oficials de Catalunya i Extremadura i el Vino d'Honor han posat punt i final a la...
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Durant els mesos d'estiu, les abelles es troben en ple procés d'elaboració de la mel. Es tracta de la funció més coneguda d'aquests petits insectes, juntament amb la seva feina polinizadora. La seva tasca, però, va més enllà i és clau de cara a l'equilibri i el manteniment dels ecosistemes. A Bonastre, ja fa anys que un grup d'apicultors treballen en xarxa per produir mel de quilòmetre zero.
4: Les úniques que van entendre Darwin. Així definia el pensador anglès la seva relació amb les abelles, uns insectes que el conegut biòleg titllava d'anomalia evolutiva i amb els que va conviure intensament, sobretot els darrers anys de la seva vida. Una passió que traspassa èpoques i fronteres i que ha arribat de fa temps a Bonastre, al petit municipi del Baix Penedès de menys de 800 habitants, on s'analitza i es divulga el seu comportament i propietats.
8: Bueno, les abelles el que fan és viure. El que fa mel és com que nosaltres tenim els estalvis a casa, saps? O sigui, quan les coses venen bé, guardem dinerons, perquè quan arriba les èpoques magres, doncs tenim estalvis. Llavors, per simplificar-ho molt, els apicultors el que fem amb les abelles és posar-los la vida molt fàcil perquè s'hagin de dedicar plenament a collir mel i polen i que gràcies a la seva efectivitat doncs puguin arribar a tindre sobrants. I llavors, aquests sobrants són els que ens aprofitem els apicultors. M'explico, si una caixa necessita 90 quilos l'any, si en produeixen 30, jo me'n puc emportar 40. M'explico? Aquests 90 són el que ella necessita per la seva biologia. Bàsicament és la nostra feina.
4: La seva funció és bàsica a l'hora de polinitzar les plantes i garantir el correcte equilibri de la biodiversitat i els ecosistemes, una tasca de la qual s'emporten la fama, malgrat que és compartida amb altres insectes com les mosques, papallones i formigues. Un treball en equip que troba en determinats entorns rurals un espai ideal per garantir la seva supervivència.
8: I en acabat ens vam trobar que aquí a Bonastre la majoria dels pagesos aquí s'han girat cap a l'ecològic. I, clar, no haver-hi tractaments, no haver-hi pesticides, no haver-hi herbicides, doncs les abelles tenen més garanties de no morir per coses que no, o sigui, que si moren, que siguin per culpa nostra, no per culpa dels tractaments que hi ha por ahí, no? I, bueno, bàsicament ha sigut això. En Cabat també és un terreny que hi ha molta muntanya, això augmenta molt la diversitat d'ambients i diversitat de plantes. Aquí, a Bonastre, en un mateix any he fet mel de farigola, mel de romer, mel de garrofer, inclús una miqueta de mel d'ametller també van fer. O sigui, que és un poble que hi ha molta diversitat d'explotacions agrícoles i en les quals pues, és fàcil conviure amb les abelles.
4: A Bonastre es treballa força en xarxa i, de fet, s'han creat associacions com Apis Urbis, una iniciativa ideada amb la finalitat de sensibilitzar i difondre al voltant de l'apicultura i la seva influència en l'entorn urbà i rural. I de retruc per acabar amb certs mites.
9: Amb el tema de les picadures. La gent té molta por. Una abella picarà bàsicament per defensar la seva casa. defensarà la seva casa, la seva cria i les seves... Si tu vas a un estanc i et trobes abelles, molt els hi has de fer perquè t'acabin picant. Habitualment és perquè se't fiquen dins de la roba o perquè les molestes en excés, però elles no vindran a atacar. No tenen potser aquesta visió que a vegades li posem, que és beligerant o és proactiva a l'hora d'atacar. Al contrari, són molt conservadores i el que volen és conservar la seva casa.
4: Una relació que s'acaba convertint en una mena de simbiosi entre abelles i apicultors.
9: El meu dia a dia és anar mirant com venen les pluges, com venen les temperatures, perquè a partir d'aquí, doncs, coneixent el territori, podem anar veient quines floracions podem tenir i a partir d'aquí podem anar veient quines són les necessitats que poden tenir les abelles. Quan tenim un moment, per exemple, aquest hivern, que ha plogut moltíssim, hem arribat a una primavera que ha estat molt explosiva. Això ha significat que hem hagut de posar-hi molt d'esforç en que no ens eixamin les abelles, en que no se'ns marxin, en que no acabin col·lapsant perquè no tenen espai. Aquest és una mica el nostre dia a dia. Anar revisant una miqueta com són les condicions del camp per anar veient què és el que necessiten les nostres abelles per sentir-se el més còmodes, el més agradable, i que puguin funcionar i donar el màxim rendiment possible.
4: Una feina constant i agraïda que també pot tenir un vessant social, amb tallers fins i tot amb joves estigmatitzats. Tot plegat una relació que ve d'antic i que pot ajudar i molt a gestionar tota mena d'emocions.
10: Els esports amb Jordi Graell.
11: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i ho fem amb victòria de l'Ave Vendrell masculí. Els jugadors d'Ignasi Morales s'estrenaven a la pretemporada aquest diumenge com a Ruga contra l'Igualada B, un equip de la mateixa categoria, de segona catalana. I bé, doncs va ser un partit disputat, com dèiem, doncs era el primer amistós tots dels taronges, i bé, finalment doncs es van acabar imposant per 68-61. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
11: Bé, abans de res, com estan anant aquestes primeres setmanes de pretemporada?
12: Bé, doncs la veritat que el grup està entrenant bé. Portem dues setmanes ara, 6-7 entrenaments, i bueno, tot i que tenim unes quantes baixes per temes de feina i algun jugador encara està de vacances, la veritat que el grup que està venint a entrenar ara mateix està treballant bé, està empancant, i les sensacions són bones, tot i que encara tenim molta feina per fer, la veritat que de moment content amb el grup.
11: Com dèiem, doncs aquest diumenge que juga el primer amistós contra l'Igualada B, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
12: Bé, doncs, la veritat que sobretot la primera part crec que va ser prou bona. Vam poder fer bastantes coses de les que havíem entrenat. Però bueno, a la segona part sí que realment ens vam quedar una mica fosos a nivell físic, una mica sense gasolina, perquè just el divendres anterior al partit se'ns va lesionar l'Arnau, que es va fer mal al peu i no va poder jugar. En el propi partit se'ns va lesionar l'Eric, una lesió muscular, que tampoc va poder acabar el partit. I, bueno, la segona part va ser una miqueta feixuga a nivell de que teníem molt poca rotació, els jugadors que estaven jugant a pista estaven amb un desgast físic, doncs, segurament més alt del que hauria de ser. Però, bueno, content per les sensacions a nivell de joc de la primera part, i a la segona part content per l'esforç dels jugadors, perquè tot i saber que tenien molt poca rotació i que el desgast físic era molt gran, doncs van seguir treballant i van seguir fent el que se'ls demanava.
11: Ara ja toca pensar el proper amistós, que serà aquest diumenge de nou a casa contra el Ribes, que aquí doncs ja puja una mica el nivell d'exigència, perquè és un equip de primera, per tant de categoria superior. I bé, doncs, aviam si doncs, es pot fer un passet més, no?
12: El plantejar la pretemporada ens va sortir aquesta oportunitat de poder jugar contra equips de primera catalana, que crec que ens poden exigir un plus extra per intentar fer les coses realment ben fetes. I crec que també serà una mica un bon test per veure també on està l'equip, per veure com respon l'equip davant d'un equip que presenti més dificultats i preparar-nos bé per la Lliga. Esperem recuperar algun jugador més d'aquests que ara estan de vacances, que sí que tornen a l'aviat. I, sobretot, ara és moment de veure coses, de veure dinàmiques, de posar una mica a la pista el que anem entrenant dia a dia i valorar doncs, què surt bé, què no surt tan bé, què hem de seguir entrenant i que els jugadors també agafin sensacions i s'adaptin una miqueta tant als nous companys com a l'staff, que som nous també, i poder estar el més ben preparats de cara al començament de la lliga.
11: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sopa de partit.
12: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
11: Ignasi Morales, entrenador de l'AEB Vendrell masculí, valorant aquesta victòria en aquest debut de la pretemporada contra l'Igualada B, i ara, com diem, centrats en aquest nou amistós, diumenge a les 7 de la tarda a Coma-ruga contra el Ribes. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas també amb victòria de l'AEB Vendrell femení per 60-92 aquest diumenge a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova, en el que era el primer amistós de les jugadores de José Antonio Ramírez. I bé, doncs un partit que bé, doncs enfrontava doncs amb un equip de categoria inferior, de primera territorial, i les taronges que es van mostrar molt superiors i es van acabar imposant, com diem, per més de 30 punts de diferència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia.
11: Bé, primer de tot, com estan en aquestes primeres setmanes de pretemporada?
13: Bueno, en principi estem aconseguint engegar moltes coses ja de l'any passat. Això facilita molt la feina, malgrat que encara falten jugades per incorporar-se. Aviam si aquesta setmana podem fer ja una miqueta de 5x5 als entrenaments, perquè encara no hem pogut.
11: Com deia, doncs, diumenge que jugueu aquest primer amistós a Vilanova, que més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
13: Bueno, en principi era un equip que ja coneixíem, que ja van jugar a l'aturada de Nadal d'aquest any, i allà sí que ens va costar una mica més, i era un bon test, encara que sigui, que sembli que és un equip de categoria inferior, i ho és perquè juguen allà, tenen molta alçada, i ens anava per mirar, aviam com estava la primera partida de pretemporada, ja anava bé.
11: Ara ja doncs toca pensar en el proper amistós, que serà aquest diumenge a la pista de l'Arbós, que també és un equip de la mateixa categoria, i bé, doncs un partit per intentar doncs fer un pas més, no?
13: Sí, perquè en principi, com teníem problemes d'efectiu al principi de temporada, no volíem ser molt exigents amb el tema dels amistosos i volíem agafar ritme i cames, i ja sí que la propera setmana ja agafarem ja un nivell d'exigència més alt per mirar si el test ens va bé o no ens va bé. Però si aquest cap de setmana irem a l'Arbós, que també és de primera territorial, d'entrada volem el mateix, fer cames i fer quilòmetres.
11: Doncs perfecte, José Antonio, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sopa de partit.
13: Perfecte, moltes gràcies.
11: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AEB Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 60-92 a Vilanova, i ara, com diem, centrats en el proper amistós, aquest diumenge a les 8 del vespre a la pista de l'Arbós.
0: I a la recta final d'aquest informatiu, parlar de la previsió del temps d'aquesta jornada de dimecres, on finalment la precipitació ha fet acte de presència, però de manera molt minsa. La temperatura es mourà avui al voltant dels 25-26 graus de màxima, amb una nit també més fresca. De cara a demà dijous, la situació millora clarament. Després d'un inici de jornada encara amb alguns núvols, el sol s'anirà imposant i la temperatura pujarà fins als 27 graus. I la tendència per al cap de setmana és de temps molt estable, amb el cel majoritàriament assolellat i temperatures màximes properes als 28 graus. Per tant, avui, encara algun ruixat dispers a la nostra vida, també a la resta de la comarca, i a partir de demà recuperarem progressivament el sol i la calma i les temperatures en clar descens. I dit això, nosaltres acabem així aquesta edició de les notícies d'aquest dimecres, que havia de ser tempestuós i no ha estat així a la nostra vila i també per extensió arreu de la comarca. Us deixem, com sempre, amb la programació habitual d'aquest punt del dial, emplaçant-vos a continuar informats, si hi ha canvis, a través de les xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també de la nostra pàgina web i de les notícies de la televisió local. Molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: fent.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

el deixo caure encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins mi.

Tens un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.